Tenim a Arbúcies una temperatura de 9 graus i una humitat del 84%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 8 graus i una humitat del 87%.

0: Sintonitza Ràdio Arbúcies 107.6 FM.
1: La teva veu, la teva ràdio.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 8 graus i una humitat del 86%.

0: begins.
1: Tenim a Arbúcies una temperatura de
2: 10 graus
1: i una humitat del 73%.

0: Tenim a Arbúcies una temperatura de
1: 10 graus
0: i una humitat del 73%.

0: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
1: La teva música al teu ritme.
2: Octubre Teatre. Cicle de teatre d'Arbúcies. Presenta una nova temporada. El divendres 9 d'octubre, a les 8 del vespre a Naus Aiats, es presenta Un tal César, de Cascai Teatre. Un viatge hilarant a través del temps combinant música, teatre d'objectes, gest, improvisació i molta comèdia. El dissabte 10 d'octubre, a les 7 de la tarda, també a Naus Aiats, 1938, d'Axis Produccions. El març de 1938, l'aviació italiana, que donava suport als rebels feixistes, va bombardejar Catalunya de manera sistemàtica i especialment la ciutat de Barcelona. Aquest espectacle vol traslladar l'espectador a l'interior d'un refugi amb l'ajuda de material audiovisual i la història de dos personatges que hi coincideixen. I acabem el cicle el diumenge 11 d'octubre. A 6:15 de la tarda, també a Naus Aiats, Gota, de Txema Muñoz. Sota un sostre de núvols al carrer, un cubell recull l'aigua que no cau del cel. La pluja ha desaparegut i ara només ens queda el record on la ficció i la màgia es capbussen en un degoteig constant d'enganys teatrals. Entrades a la venda a sensecues.cat i a la Gavella. Preu 10 euros. Organitza Ajuntament d'Arbúcies i col·labora la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya. Octubre Teatre, cicle 2026.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 9 graus i una humitat del 79%.

0: Escolta'ns per internet i també els dispositius Alexa amb la millor qualitat de so.
1: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
2: Je suis désolé. Lo siento. Ich bin traurig. Sono spiacente. Perdóname.

0: Està bé, eh? Aquests grups que, ostres, que arrelen, que fan festa, que ens agraden i que, doncs, que celebrin molts anys, perquè ho fan molt bé, i que, a més, publiquin un disc.
1: Sí, sí, perquè estem molt acostumats a anar mirant enrere, però que puguin seguir endavant i tenir futur.
0: I aquests miren endavant, eh? Ja ho veuràs, perquè avui tenim els de la coixinera, tenim els de la coixinera. Ep, comença el mira, s'ha encès el llum vermell, som-hi.
1: Som-hi.
0: Benvinguts i benvingudes al Festa Festa, el programa de cultura popular i associacionisme que s'escolta per la ràdio i per internet.
1: Hola Amadeu, hola a tothom. Aquest Festa Festa l'hem penjat aquest divendres 9 d'octubre de 2026, diada de Sant Dionís. I atenció, perquè aquest és el programa número 866 de la nostra etapa digital i el 2655 de tota la nostra història.
0: Com sempre, ens podreu trobar al nostre web www.festafesta.cat i encarem el cap de setmana ple de festa arreu del país. Atenció, perquè estan de festa major els Gimenells, Anglès, Callús, Cerc, Les Preses i també els barris de Sarrià i de les Corts de Barcelona.
1: I pel que fa al programa d'avui, ve ben carregat de música, de castells, de dites, de remeis tradicionals, d'història musical del país i també de jocs de tota la vida. El tema central del programa el centrarem en els 25 anys de la coixinera i el seu darrer treball que s'anomena Quanta Ballera.
0: Tenim així 55 minuts. Bona de veritat. Veniu, ens acompanyeu.
1: Ara sí, comença el Festa Festa.
2: Festa Festa. Cultura popular i associacionisme a la ràdio i a internet.

0: Recordeu que el Festa Festa el podeu seguir per les xarxes socials, per Facebook, per Instagram, per X i pel nostre canal de Telegram i accedir a tots els continguts a través del portal Tornaveu.
1: I també ens teniu a l'abast a Apple Podcast, Spotify i Overcast. I una salutació també ben especial als qui ens escolteu des de les emissores de ràdio que setmana a setmana ens fan confiança.
0: Avui tindrem l'actualitat del Tornaveu amb l'Emma Robres, el baròmetre casteller amb la Sara Soriol, les dites i refranys amb en Víctor Pàmies, els remeis sempre savis de Fra Valentí Serra de Manresa, la memòria musical de Josep Maria Adell i els jocs de la companyia de jocs L'Anònima. I per començar, obrim el nostre esplai de reportatge per conèixer ben de prop l'activitat del grup La Coixinera, que enguany han celebrat 25 anys i han presentat disc.
2: Festa, festa!
3: Amb Laia Camproví
4: i Amadeu Carbó.
2: Festa, festa és un programa patrocinat per l'Agrupació del Bestiari Festiu de Catalunya i la Federació d'Ateneus de Catalunya, amb la col·laboració de l'Agrupació Cultural Folklòrica Barcelona.

0: Hi ha grups que formen part de la banda sonora de tota una generació. Formacions que, més enllà dels discos i dels escenaris, han contribuït a mantenir viu el vincle entre la música, el ball i la cultura popular. És el cas de La Coixinera, un grup nascut a Mataró l'any 2001, que aquest 2026 celebra 25 anys de trajectòria. Un quart de segle portant la música d'arrel a places, carrers i escenaris, i fent del ball i de la festa un espai de trobada. Durant aquests anys, La Coixinera ha anat construint un repertori propi a partir de la música tradicional catalana. Combinen melodies populars amb noves composicions i incorporant-hi una mirada contemporània. I per celebrar aquests 25 anys, el grup ha volgut fer-ho amb música nova. Quanta Ballera és el seu nou disc, un treball format per 14 temes que recuperen melodies del repertori tradicional i les combinen amb composicions pròpies. És un disc que, com el seu nom indica, reivindica les ganes de ballar, de fer festa i de continuar compartint música. Hem volgut conèixer millor aquest nou projecte i aprofitar l'aniversari per fer una mirada a aquests 25 anys de trajectòries. Per això hem parlat amb Dani Álvarez, un dels integrants de La Coixinera, que ens explica com ha evolucionat el grup, com ha nascut Quanta Ballera i què significa continuar apostant per la música d'arrel després de tot aquest temps. La Coixinera va començar el seu camí l'any 2001 i 25 anys després continua damunt dels escenaris.
1: La Coixinera, al llarg d'aquests 25 anys, podríem dir que amb la seva essència continua sent el que pretenia. Nosaltres veníem originalment dels Ministrils de la Palla, que és una formació que va estar viva entre el 94 i el 2001, que es va dissoldre i va néixer a La Coixinera, i el que allà era potser més tradicional, clàssic, i el que preteníem era fusionar la guitarra elèctrica, la bateria, una bateria contundent, i el baix elèctric amb els instruments tradicionals, amb la gralla, la viola de roda, el sac de gemecs, la tarota, el flabiol i l'acordió. I això és el que hem mantingut al llarg d'aquests anys, val? El que sí que teníem molt clar és que volíem fer una proposta de sarau, una proposta activa, provocadora, fresca i actual, i això penso que és el que hem

mantingut al llarg d'aquests anys. És veritat que amb 25 anys doncs, hi ha hagut un canvi. Hi ha hagut un canvi perquè com a grup ens hem fet grans, hem posat pes, i no només físic, sinó que també hem posat pes en el contingut, en el llenguatge. És més madur i és més treballat que no pas als inicis. Les noies.

0: Arribar als 25 anys és una fita important per a qualsevol formació musical. I en lloc de mirar enrere amb un disc recopilatori, la Coixinera ha decidit celebrar l'aniversari amb un treball nou, que porta per títol Quanta Ballera.
1: Per què vam decidir, doncs, de fer un disc nou i no fer un recopilatori per celebrar aquests 25 anys? Doncs perquè ens cremava tot un seguit de material que havia aparegut a la comarca al llarg dels darrers 10-12 anys. Veníem del Tenim i Tindrem el 2001, que era un disc que volia donar resposta a tot el postprocés, no? Teníem ganes de dir coses, doncs volíem quedar tal com havia anat tot plegat, no? I vam fer aquell disc, que és un disc més semblant al disc de Titani, per tant que era un disc doncs més contundent, més no tant de ball, no tant de sarau, i tots aquests anys des de l'inici del procés que havíem fet el disc de les Santes, una versió de les Santes de la Festa Major de Mataró, fins al Tenim i Tindrem, d'on havien aparegut molts materials. I teníem ganes de posar-los, de tornar a fer un disc de ball d'arrel amb els reivindicant el que serien els estils propis, els propis, diguéssim, català. Una cosa molt xula del disc és el text d'en Josep Vicent Fratxina, no?, que diu catalanovellans. Doncs aquest catalanovellans volia dir posar de manifest aquests gèneres de ball, però també aquests gèneres musicals. I en tenia moltes ganes. No ens podíem quedar aquests materials sense passar-los pels sales de la Coixinera, i per això hem fet aquest disc. Aquest disc, que no és un disc recopilatori, sinó és un disc que esperem que tingui un recorregut i un disc de futur.
0: El nou disc parteix en bona part de la música d'arrel i de melodies recuperades de diferents fonts del patrimoni musical popular català. Però aquestes melodies no es reprodueixen simplement tal com han arribat fins avui, sinó que passen pel filtre i la manera de fer de la Coixinera.
1: Quan tenim una peça que, a més, respon a un gènere de ball, el primer que ens posem al cap és que això s'ha de poder ballar, que ha de tenir un tempo, tot i que els tempos, jo penso que no són els tempos de la vida quotidiana dels anys 80-90, no són els mateixos del 2026, segurament són tempos més alegres, més lleugerets. Teníem ganes d'això, de poder fer un disc nou. Llavors, les ganes, sobretot, era de fer un disc de ball, i per tant, això és el que predomina. Això per una banda. Per altra banda, les estructures. Tant les estructures de ball com les estructures musicals. Volem ser respectuosos, també amb els tempos, però amb una visió actual, una visió 2026, i evidentment, doncs, a partir d'aquí la resta és bastant fàcil. És veure, imaginar aquella melodia, que són melodies molt potents les que hem trobat, o les que hem fet de composició pròpia, doncs són melodies que ens agraden i que estiguin al servei d'això que diem.
0: Una de les característiques de la Coixinera és precisament aquesta capacitat de fer dialogar la tradició amb sonoritats contemporànies. Al disc hi trobem gèneres i formes de la música popular catalana, però també composicions pròpies i una manera d'entendre la música molt vinculada a la festa i al ball.
1: Jo penso que la música d'arrel, o nosaltres com a Coixinera pensem que la música d'arrel ha de respondre a una sonoritat, ha de respondre a uns tempos, ha de respondre a un equilibri entre la tradició, però també entre la modernó. I per tant, jo crec que és important que evolucioni, que és important que cada artista, cada grup, cada músic li doni la seva visió actual. Uns més des de l'arrel, l'altre és com nosaltres ho fusionem més amb el rock, però vull dir, el fet que continuï l'arrel siguem viva, és si és útil, si la necessitem, si té sentit, i no tenir-la com una cosa de museu. I no estem dient res nou, res més que sigui compartit amb molts dels grups i d'artistes del país i del món, cadascú des de la seva visió, cadascú des del seu llenguatge i cadascú des de la seva manera de fer música.
0: I tot plegat ens porta el mateix títol del disc, Quanta Ballera. Dues paraules que resumeixen molt bé l'esperit de la Coixinera i aquesta voluntat de reivindicar el ball com una experiència col·lectiva. Perquè al final, darrere de la música d'arrel, també hi ha la plaça, la festa i les ganes de compartir.
1: Bé, doncs, després de 25 anys, és evident que hem posat un títol suggerent, no? Perquè quanta ballera és quanta ballera portem al darrere a les esquenes al llarg d'aquests anys, no? Però quanta ballera encara ens queda per fer, no? arreu del país, quan dic país pensant en països catalans, últimament ens costa molt anar cap al País Valencià o cap a les Illes o cap a la Catalunya Nord, però pensem en clau de països catalans, els gèneres, intentem que siguin gèneres que siguin compartits i res, jo penso que ara mateix el que esperem és poder treure en suc d'aquest disc. Hem fet uns quants concerts, més que altres anys, al llarg d'aquesta temporada, i també ens estan sortint algunes col·laboracions arrel de que estem vius i estem en bona salut després de 25 anys i amb propostes pensem que engrescadores i que agraden, i això doncs, bueno, ens agrada pensar que aquest Quanta Ballera doncs tindrà un parell ben bé d'anys de recorregut, tot i que ja estem amb altres materials que no vam poder gravar, que no vam acabar de treballar i que els hi tenim moltes ganes. Per tant, si el grup es manté amb la il·lusió que estem ara, doncs potser en poc temps tindrem un nou disc de la Coixinera. Esperem. Salut, música i molta arrel.
0: Moltes gràcies, Dani Álvarez, per atendre els micròfons del Festa Festa. Nosaltres ara continuem amb el programa.
2: Festa, festa!
3: I escoltem el primer tema musical del programa, A la Torre Xica, i com no podia ser d'una altra manera, del grup La Coixinera, que l'han enregistrat en el seu treball Quanta Ballera i que anirem descobrint al llarg del programa. No el tema, el tema el descobrirem ara, però el disc el descobrirem al llarg del programa. Ara, A la Torre Xica. Flor de...

0: Hem escoltat el grup La Coixinera interpretant el tema A la Torre Xica. I ara connectem amb l'actualitat per saber què bull en el món associatiu. L'Emma Robres ens porta totes les novetats de les notícies del Tornaveu.
1: Festa, festa!
2: Les notícies del Tornaveu.
3: Els pròxims dies 23, 24 i 25 d'octubre tindrà lloc a Campdevànol el Certamen Nacional de Pubillatge, on representants d'arreu del país s'aplegaran per escollir els nous representants de títol nacional, l'hereu i la pubilla de Catalunya, com també el pubillatge nacional de les quatre demarcacions. Un cap de setmana en què aquesta tradició serà la protagonista, però que ho fa arrelant-se al municipi que els acull, amb propostes per tot el públic i ganes de fer xarxa. Pot aspirar al títol d'hereu i pubilla de Catalunya qualsevol persona que ho hagi estat del seu municipi, del seu barri o d'una associació. Durant un any representen tots els seus companys membres del pubillatge arreu del país i són la veu de la tradició. Durant dissabte, els candidats s'examinaran per demostrar el seu coneixement sobre el nostre territori i també les seves aptituds orals i escrites. Un cop finalitzat, a ells i a la resta dels assistents els espera el patrimoni de Campdevànol, cita imprescindible del certamen, com explica Arnau Actar, president del Foment del Pubillatge Català.
4: A part del certamen pubillatge, doncs és també una representació de tot el que són les tradicions locals i del que pugui portar el poble, ja que al final també és una exposició a més de 1.500 persones de lo que és el municipi.
3: Convé, doncs, no perdre's aquesta cita amb la tradició catalana. Després de més de 30 anys i 130 números de butlletí, l'Associació Catalana de Puntaires inicia un nou projecte editorial, FIL, una publicació que busca explicar la punta des del patrimoni, la creativitat, la comunitat i la contemporaneïtat. Així, la revista neix amb la clara intenció d'ampliar la mirada sobre la punta, explicar què hi ha darrere de cada peça, la creativitat, el coneixement o les comunitats que la mantenen viva i per què tot això és rellevant. La nova publicació, que manté la periodicitat quadrimestral, incorpora entrevistes i noves seccions, com l'apartat Món, on es difondran tècniques i arts de puntes d'altres territoris, o geometria i estructura, amb continguts tècnics, patrons i recursos per aprofundir en la pràctica puntaire, i a més, territori i comunitat, on es recullen les activitats de l'associació i de les entitats. Segons l'associació, la revista no significa només un canvi de disseny i format respecte al butlletí, sinó que és un nou projecte que vol servir per projectar la punta com a patrimoni viu. FIL, doncs, s'adreça a les puntaires i a la comunitat vinculada a aquesta pràctica, però també a professionals del patrimoni, museus, institucions culturals i públic interessat en l'artesania, la moda i la cultura popular contemporània.
5: Moltes gràcies, Emma, per acostar-nos l'actualitat de l'associacionisme cultural. T'esperem la setmana vinent.
0: I del món casteller volem saber com estan les places. Ho descobrirem ara mateix amb el baròmetre casteller, amb en Carles Esteve.
2: Festa, festa.
1: Baròmetre casteller, amb Carles Esteve.
2: Trenta-una novetats estrella a Tarragona.
6: Hola, companys, repassem les...

0: Han pogut finalitzar el 3 de 9 i els moixenguers d'Igualada han coronat el seu primer 3 de 9 de l'any. Per la seva banda, els xiquets de Reus han completat per primer cop el 4 de 9, els castellers de Barcelona l'han estrenat i els marrecs de Salt l'han fet per primer cop. Els nens del Vendrell han tret el 5 de 8 i el 7 de 8, mentre que els xiquets del Serrallo han descarregat per primera vegada el 2 de 8. Per la seva banda, els segals d'Osona han aconseguit completar el 2 de 8 i els bordegassos de Vilanova l'han coronat. D'altra banda, els castellers de Sant Cugat han recuperat el 7 de 8. La colla jove de Barcelona ha estrenat el 3 de 8 i els castellers de Castelldefels han coronat per primer cop el 3 de 8. En el camp internacional, els xiquets de Copenhagen han fet el salt amb el 4 de 7. La colla danesa, a més, també ha presentat el 2 de 6. Els castellers d'Andorra han fet per primer cop el 3 de 7 i el 9 de 6. La colla castellera de Madrid ha fet per primer cop el 3 de 6 per sota i ha presentat el 4 de 6 amb l'agulla. Els castellers de París han recuperat el 2 de 6 i han tret el 5 de 6. I, per últim, els castellers de l'Oprado, els xilens, han presentat el 3 de 6 amb l'agulla i els castellers, els London, d'Anglaterra, han estrenat el seu caseller en 3 castells de 6 i són la colla 99 en accedir al baròmetre 2026, xifra rècord en una mateixa temporada. I això és tot per ara. Si voleu consultar la classificació sencera, la trobeu disponible en línia al baròmetrecasteller.cat.
1: Moltes gràcies, Carles Esteve, per aquest baròmetre casteller.
2: Festa, festa!
1: I ara continuem amb més ritme de la mà de la coixinera, que ens presenten el tema, ara sí, Quanta Ballera, que és el tema que dona nom al seu darrer treball.

0: Magnífics la coixinera, hem escoltat aquest tema, Quanta ballera, que dona nom al seu últim disc.
1: Les dites, les sentències, els refranys s'obren pas al Festa Festa amb el nostre expert en paremiologia, en Víctor Pàmies. Avui ens parla d'un refrany ben conegut. Qui no vulgui pols, que no vagi a l'era.
2: Festa Festa.
3: Dites i refranys. Amb Víctor Pàmies.
4: Qui no vulgui pols, que no vagi a l'era. Qui no vulgui raons, que no en cerqui. Si no vols problemes, no t'hi emboliquis. Aquesta dita popular ens recomana no anar a cercar raons ni problemes si no en volem sortir escaldats. I aquesta, que sembla

0: una recomanació tan assenyada fa justícia a aquest refrany català i el catapulta al punt més alt del podi de la popularitat segons l'enquesta del Top 10 de refranys catalans. Seny o rauxa? Seny, si podem decidir que un refrany amb aquest ensenyament és el que més ens identifica, encara que ara mateix les eres de les masies ja no tenen aquella activitat trepidant que hi havia durant la sega, per separar el gra de la palla.
1: Moltes gràcies, Víctor Pàmies, i fins la setmana que ve. I ja ho sabeu, si us fiqueu en segons quines coses, assumiu-ne les conseqüències.
2: Festa, festa!
3: Seguim endavant i ho fem amb una nova entrega musical de La Coixinera, la sardana curta d'en Borina.

0: Un luxe gaudir de la sardana curta d'Amborina interpretada per la Coixinera.
1: I arriba el moment de cuidar de la nostra salut amb la saviesa de la terra. Rebem a Fra Valentí Serra de Manresa i els remeis de l'ermità, que avui ens ensenya a preparar un remei de timó i nous de xipre amb mel, ideal per combatre els refredats.
2: Festa, festa.
3: Els remeis de l'ermità. Un espai produït amb la col·laboració del calendari de l'ermità dels Pirineus. Guió i veu de Fra Valentí Serra de Manresa, arxiver dels Caputxins.
4: Pau i bé. Déu vos guardi. Avui us vull donar un remei molt bo pels refredats. Us parlaré del timó i de les nous de xipre amb mel. En els nostres dies, una alimentació poc equilibrada pot provocar una major propensió a patir grips i refredats. D'aquí la necessitat d'incloure complements vitamínics i remineralitzadors, així com també ingerir extractes d'aquelles plantes que en la tradició remeiera del nostre poble han demostrat la seva eficàcia davant les malalties que afecten més a la vida quotidiana. Per exemple, els nostres antics ja assenyalaren que el fruit del xiprer fa una pinya de la mida d'una nou molt aromàtica i molt medicinal. Així, doncs, de l'extracte de la pinya o nou de xiprer, hi trobem un dels principals estimulants per a les defenses naturals de l'organisme i és especialment indicat per la prevenció i tractament de la grip i tota mena de refredats. En temps d'hivern, el mal de coll és una de les afeccions més comunes i junt amb les molèsties que causa, especialment les dificultats per empassar, també pot produir febre i malestar general a l'organisme. La majoria de les afeccions a la gola solen estar vinculades als refredats i per superar-les cal prendre timó amb nous de xipre i mel i sobretot enriquir la dieta quotidiana amb brous calents, crema de verdures, especialment d'api. Us saludo com sempre, amb pau i bé, us desitjo bons ànims i bona salut.
0: Prendre nota d'aquest remei ens anirà bé. Moltes gràcies, Fra Valentí.
1: Aquesta setmana alterem una mica els continguts i l'estructura del programa per inquibir-hi un fet que va succeir el 3 d'octubre, aquest dissabte, a la Vila de Gràcia, a Barcelona, al carrer Montseny concretament, on s'hi va descobrir una placa que acreditava que allí, en un dels edificis del carrer Montseny, hi havia viscut una pila d'anys, molts anys, en Jordi Fàbregas. En Jordi Fàbregas era sallantí, però molta part de la seva vida el va passar al barri de Gràcia de Barcelona, al carrer Montseny, molt a prop del Tradicionarius, del Centre Artesà Tradicionarius. Allí s'hi va aplegar doncs, gent, amics, coneguts, veïns, gent que l'estimava, curiosos, i hi van haver-hi els parlaments de torn que toquen en aquestes ocasions. De tots, nosaltres, al Festa Festa, que també hi érem, hem volgut recollir especialment els de la Lola Capdevila, la dona de Jordi Fàbregas i potser de tots la persona que més el coneixia i que pot parlar-ne amb més propietat. I d'ella hem recollit aquests talls.
5: Dèiem que vam arribar de Sallent, tots dos, als anys 70. Em va deixar clar que la seva dèria seria la música i jo li vaig deixar clar que la meva dèria era fer família amb ell. I tots dos vam dir que sí. I això és el que vam fer. Les dèlies són importants. Ens vam comprometre amb molts projectes, vam viure els anys 70 en 5 districtes diferents, fins que de cop i volta vam veure que tots els amics eren de Gràcia, que Gràcia era com el Sallent, amb carrers estrets, aceres estretes, amb gossos, amb gats. I ens vam centrar a buscar una casa aquí, en el barri. Ja hi teníem amics, Eduard, vam fer molts més en poc temps, i ell va seguir la seva dèria i jo amb la meva. Ens vam entendre sempre, menys quan discutíem, esclar. El Jordi era la persona més despistada del món. En el seu cap sempre hi havia la música. Podia muntar, per exemple, un sopar amb amics, que jo no coneixia, un dia que ell tenia bolo i se'n presentaven a casa amb pastissos i cava. I jo els deia, em sembla que us heu equivocat. No, no, venim aquí. Ah, doncs el Jordi no hi és, jo no els conec. Bueno, doncs queda't al cava i els pastissos, jo, què vols que faci? Això era normal. O sopar dues vegades, perquè ja havíem sopat i trucaven a la porta i venien a sopar uns amics. Lola, és que hem de fer veure que no hem sopat, que és molt important. Sempre ens vam fer costat, vam ser feliços. Ell, per adormir els seus fills, tocava la guitarra, jo els explicava un conte, i també vam fer molta música plegats. El Pol i jo al piano a quatre mans, en Boi al baix elèctric i el Jordi a la guitarra. Em quedo amb aquesta persona amorosa, tendra i despistada. Ah, m'he descuidat una cosa important, mireu si era despistat. Un dia es va descuidar el Pol, el nostre fill petit al forn de la plaça del Sol. Va anar a buscar el pa, tenia el Pol 13 mesos, ja sabia caminar, es va escórrer del cotxet, li van donar un costonet i el Jordi va agafar el pa, la bossa de pa, de roba, la va posar en el cotxet i va venir cap a casa. Fins que la senyora del forn li diu: «Ei, Jordi, que descuides el Pol». Va arribar a casa, el Pol em va explicar l'anècdota. El Jordi, evidentment, no. Abans Jordi composava a les nits, moltes nits, i vam veure créixer els nostres fills fins al dia tràgic que vam perdre físicament, perquè un fill no es perd mai, el nostre Boi. El Jordi, a títol individual i en vida, va poder gaudir de molts reconeixements. Premi Nacional de Música, que per cert, li van donar el Premi Nacional de Música a Palau de la Generalitat a títol personal i se'l va descuidar dins del taxi quan va arribar aquí. Bé, segueixo. Premi Nacional de Música, el Joan Amades, Medalla d'Honor de la Ciutat i abans de morir la Creu de Sant Jordi, entre altres, també de col·lectius. No li donava gaire importància, si se'ls deixava el taxi, imagineu-vos. Se'l podria recordar a molts llocs, però crec que és aquí a casa on ell li agradaria ser recordat. Perquè la llar és, entre altres coses, el lloc on sempre pots tornar. I ara, per acabar, estic molt contenta perquè els carrers, per mi, són aquest arxiu històric de vida obert a tothom. I que, bé, estic molt contenta i molt emocionada. I vosaltres, gràcies per ser aquí. Que... I a més, perquè no plou.

0: I seguint l'estructura del programa, avui toquen les cançons que tornen amb en Josep Maria Dell. Però hem alterat també l'ordre de les que tocaven, perquè dintre de tot el material de les cançons que tornen teníem un Cançons que tornen dedicat precisament a en Jordi Fàbregas. I és el que escoltarem ara mateix, les cançons que tornen amb Josep Maria Dell.
1: Festa, festa.
2: Cançons que tornen.
1: Unes pinzellades a l'entorn de la nova cançó amb les veus dels seus protagonistes. Recull i presenta Josep Maria Dell.
3: Càpsula número 50. Jordi Fàbregas. Som a l'any 1968, d'on torna la cançó d'avui. Sempre recordarem Jordi Fàbregas pel seu gran projecte, la creació del Tradicionarius amb Jaume Arnella l'any 1988. Però hem de recordar també que ja el 1972 funda el grup Coses per investigar i modernitzar la música popular i tradicional a la manera del segle XX, actualitzant sons i harmonies. Després ve l'Harmònica Brava amb Xavier Batllés, la Murga, amb la que crea el concepte ball folk, poc usat fins aquell moment. La Murga dona pas a Primera Nota, amb qui posa en marxa el Tradicionarius, i a finals dels 90, sense deixar la direcció del festival, Jordi Fàbregas munta el Pont d'Arcalís amb Artur Blasco. També el recordem dirigint els Ministrils del Camí Ral, responsables de les músiques de la Mercè, la festa major de la ciutat de Barcelona. Però avui, com sempre, furguem en les arrels, perquè Jordi Fàbregas, generador de tots aquests projectes, formacions, festivals i esdeveniments relacionats amb la música tradicional, també té un passat com a cantautor. Els seus inicis estan vinculats a la veu i la guitarra. Per tradició familiar, Jordi Fàbregas viu des de nen immers en el món de la música i la poesia.
4: Jo vinc de Sallent del Bages. A casa meva, per qüestió familiar, també el meu pare, escriptor, poeta, cantàvem tots en el, tant a l'escolania com a la capella que hi havia en el poble. Anàvem als aplecs que es feien regularment a la població, aplecs, no és que s'haguessin recuperat uns aplecs, sinó que s'estaven fent. I en aquests aplecs, a part de menjar el pa amb tomàquet o l'arròs de torn, diguéssim, es cantaven cançons. Per mi és una situació lògica del cant tradicional, de les cançons més conegudes tradicionals del país, que l'he portat sempre. Això, quan vaig començar a cantar, i en el cas de la cançó francesa o dels cantautors d'aquí, sí que em vaig, diguem-ne, repenjar una mica amb el fet de que el pare era poeta, m'adaptava les cançons del Brel al català, les traduïa o adaptava més aviat, diguéssim. Però en l'intent de fer una construcció musical de cançó, diguéssim, d'una estructura de cançó tradicional, sempre l'he tingut.
3: Actiu fins al dia de la seva mort, el 2021, 10 mesos després d'haver deixat la direcció del Tradicionarius. Dit tot això, avui torna al Festa Festa una cançó dels inicis de Jordi Fàbregas, com fem sempre en aquestes càpsules històriques. Anem a escoltar-ne una del disc primer, com a cantautor, publicada pel segell Adixa el 1968. És una recreació catalanitzada de l'Amsterdam, de Jacques Brel, en la veu de Jordi Fàbregas.

Amsterdam hi ha molts homes cantant les balades d'enlloc pels racons d'Amsterdam. Vora el port d'Amsterdam corren llops assetjant oriflames de llums

Si aventures, si crit, si mastega marisc, si beu rom mantillà i aquest blanc d'unes dents fet esquer radiant que s'endú la claror

0: Amsterdam, una cançó de Jacques Brel revisitada en català per Jordi Fàbregas, extreta del seu disc primer, dels seus inicis com a cantautor l'any 1968, abans d'embrancar-se en tots els projectes relacionats amb la música folk i popular que van marcar tota la seva trajectòria professional, per la qual ha estat mereixedor de molts guardons, el darrer dels quals la Creu de Sant Jordi el 2020, l'any de la seva forçada jubilació, que culmina 10 mesos després amb la seva mort el 21 de gener del 2021. Amsterdam, amb Jordi Fàbregas, és la cançó que ha tornat avui al Festa Festa.
1: Gràcies per viatjar en el temps amb nosaltres, Josep Maria, i per tancar el bloc de les seccions. Connectem amb la companyia de jocs, l'Anònima, a l'espai Va de Jocs, que avui ens parlen de la cucanya.
2: Festa Festa.
3: Va de Joc.
4: Un espai de la companyia de jocs, l'Anònima. Escrit i presentat per Víctor Baroja, Aurora Cupane i Òscar García.
5: Juga amb nosaltres.
6: Nom del joc, cucanya. A on? Barcelona, Cadaqués, Pollença, Mata de Pera. Quan? Per festes majors.
7: La cucanya és un objecte de joc i a la vegada dona nom a tot un seguit de jocs que es fan a les places per festa major. També es poden anomenar jocs de sortija, però d'això ja en parlarem. Centrem-nos en la cucanya. Una cucanya és un pal plantat a terra d'una certa alçada, però que pot anar entre

0: entre els 5 i els 25 metres i que al capdamunt s'hi penja una recompensa que obtindrà qui arribi al damunt. De cucanyes n'hi ha de dos tipus: verticals, les més generalitzades, i les horitzontals, en llocs de mar o de rius, amb una certa fondària. Amb una excepció que explicaré més endavant, la cucanya de la Plaça Nova, singular en molts aspectes. Abans, a les cucanyes, s'enfilaven joves que volien mostrar la seva destresa o guanyar un suculent premi. Cada cop més a les cucanyes, tret de les realment altes, s'enfila canalla més menuda que sovint ho han de fer amb l'ajuda d'un adult que l'empeny des de baix. Aquest fenomen de jocs de festa, que abans hi jugaven joves i ara ho fan infants, es diu infantilització i passa a tot arreu. Per afegir més dificultat a la cucanya, aquesta es pot ensabonar. Comentaré dos casos singulars de cucanyes, la de la Plaça Nova de Barcelona i la de Sant Antoni a Pollença. A la Plaça Nova de Barcelona, i des del 1589 ininterrompudament, per les festes de Sant Roc, el 16 d'agost, apareix una cucanya horitzontal, que consisteix en un tronc que gira sobre el seu propi eix i que els participants han de creuar sense caure. Ara hi ha un cucanyaire que vetlla perquè el jugador no caigui a terra i, a més, hi ha matalassos que esmorteixen la caiguda. Però abans, si et desequilibraves, anaves al dur terra. S'entén perquè era un joc de valents, oi? Al voltant de la cucanya s'hi practiquen d'altres jocs, com les curses de sacs. Una experiència magnífica, alhora que poc coneguda pels barcelonins que aquests dies fugen de la ciutat. Les altres cucanyes singulars, pel tot el que les envolta, són les cucanyes que es fan a Pollença i al port de Pollença, per Sant Antoni, el 17 de gener. La festa comença quan la gent, força dies abans, van a la muntanya i tallen un arbre força alt, d'entre 20 i 25 metres. El mateix dia de Sant Antoni, la gent del poble va buscar el pi i el baixa, o per camins, a Pollença, o per mar, el del port de Pollença. El pi entra al poble amb tota la solemnitat i dificultat, arrossegat per la gent fins que arriba a la plaça. Això ja suposa tot un espectacle. Un cop arriba a la plaça, el pi es planta en un forat i es fixa convenientment per a que no caigui. Aleshores, comença l'altra part de la festa, l'enfilada. Sense cap mena d'ordre ni control, s'inicia una lluita per veure qui aconsegueix enfilar-s'hi al pi, que prèviament han ensabonat. Aquesta lluita pot durar fins a una hora i les garrotades, estrebades i cops són més que habituals. Un cop fet aquest desgast, sempre apareix algú que amb força destresa i aprofitant el cansament dels altres s'enfila fins al capdamunt.
1: Quin és el premi?
0: De premis n'hi ha de tota mena: un pollastre, un pernil o simplement tocar uns picarols. A Pollença, el premi és una bossa de confeti, un gall i el prestigi d'assolir la fita.
2: Moltes gràcies als companys de la companyia de Jocs L'Anònima per acostar-nos a aquests jocs que mai passen i que sempre són presents. I així, gairebé sense adonar-nos-en, aquest Festa Festa 866 arriba al seu final.
3: Festa Festa.

0: Volem agrair a tots els que col·laboren, col·laboradors i col·laboradores que han participat en el programa d'avui, que són l'Emma Robres, la Sara Soriol, el Víctor Pàmies, Fra Valentí Serra de Manresa, la companyia de Jocs l'Anònima. Gràcies per fer possible una edició més.
1: I per descomptat, agrair l'equip que fa girar els engranatges del Festa Festa setmana rere setmana. Són la Núria Pasqual, l'Helena Mayor, la Marta Ibáñez, en Joan Serra, en Josep Maria Dell i nosaltres mateixos, l'Amadeu Carbó
0: i la Laia Camprubí. I ara, abans de marxar, preneu nota d'aquesta recomanació a l'agenda. El proper dilluns 19 d'octubre a les 7 de la tarda, al Casino de l'Aliança del Poblenou de Barcelona tindrà lloc el concert Sardanes Centenàries del cicle de Cobla Barcelona a càrrec de la Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona. Un concert imprescindible.
1: I ara ens n'anem, però com és de costum, ho fem amb la millor música. Us deixem amb una sardana més que centenària. Us parlem de la sardana El Tren, de Josep Serra Bonal, estrenada el 1896, interpretada per la Cobla de Cambra de Catalunya sota la direcció de Jordi León.
0: La setmana que ve hi tornarem amb més festa i més cultura popular. Fins llavors, passeu un molt bon cap de setmana.
1: Adeu.

0: Em vacuno per la mare, per la meva filla i el net que vindrà, per les festes en família i els viatges amb les amigues, per mi i per tothom que estimo. Vacunar-se de la grip i la Covid és estimar. Demana cita a La Meva Salut a citasalut.gencat.cat o al teu CAP i gaudeix de tot allò que et fa feliç sense posar ningú en perill. Generalitat de Catalunya.
1: Trescat Info.

0: Bon dia, són les 10. Cap de setmana clau per decidir el candidat d'Esquerra a les eleccions generals. Ada Colau ha proposat que Gabriel Rufián lideri la candidatura del Front Ampli, però els republicans intenten que es mantingui a les seves files. La formació té de termini fins demà a la tarda per decidir-ho. Un estudi del Parc Sanitari Sant Joan de Déu revela que les noies són més propenses a tenir pensaments suïcides que els nois. De les que van participar en la investigació, un 17% havien intentat suïcidar-se, el triple que en el cas dels nois. Els experts reclamen introduir la perspectiva de gènere en els tractaments. Es compleix un any de la firma d'auto al foc a Gaza. L'acord va acabar formalment amb la invasió israeliana a la franja, però no s'ha aturat els bombardejos. Israel ha atacat pràcticament cada dia el territori i l'últim any ha matat més de 1.400 palestins, 4 cada dia de mitjana. El president Donald Trump carrega contra el comitè del Premi Nobel de la Pau per haver guardonat l'exmagistrada del Tribunal Penal Internacional, Navi Pillay. Trump lamenta que no li hagin donat el premi a ell i la Casa Blanca ha anunciat noves sancions contra els membres del Tribunal Penal Internacional. D'altra banda, Donald Trump anuncia un acord amb Vladimir Putin perquè Rússia subministri immediatament centenars de milers de barrils del dièsel als Estats Units, una mesura que Washington espera que serveixi per abaixar els preus rècord del carburant i que Zelensky ha criticat amb duresa perquè considera que servirà per finançar i allargar l'ofensiva russa a Ucraïna. L'Ajuntament de Barcelona estudia la manera de millorar la mobilitat als principals accessos viaris de la ciutat, com la Meridiana, la Diagonal i la Ronda Litoral. Cada dia es fan més de 2 milions de desplaçaments des de l'àrea metropolitana i la Segona Corona cap a Barcelona. I Oques Grasses s'acomiada definitivament aquest vespre amb el darrer concert multitudinari a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. L'espectacle amb què la banda posa punt final a una trajectòria de 16 anys es podrà seguir en directe per ICAT a partir de les 8 del vespre.
1: Esports. Victòria contra pronòstic de Marc Márquez a la cursa sprint del Gran Premi d'Indonèsia de MotoGP. El pilot de Cervera se situa per primera vegada líder en solitari del Mundial amb 4 punts d'avantatge respecte a Jorge Martín. En futbol, el Barça rep aquesta tarda el Getafe al Camp Nou, jugarà sense Rafinha, que també es perdrà el partit de Champions de dimarts al camp del Galatasaray. Qui ja ha jugat és l'Espanyol, empat a 1 al camp del Màlaga amb un gol de l'equip andalús al descompte. Avui també es disputa el Madrid-Villarreal a les 9 al Bernabéu. I la selecció espanyola femenina d'hoquei patins, amb 7 de 10 jugadores catalanes, jugarà aquesta matinada la final del Mundial contra l'Argentina. A les semifinals, el combinat espanyol ha superat Portugal per 2-1.
0: I pel que fa al temps, cap de setmana estable, cel assolellat moltes hores, possiblement més enterbolit diumenge a la tarda, avui al migdia a la...
2: Ràdio Arbúcies.
3: 107.6
4: FM. Tenim a Arbúcies una temperatura de 9 graus i una humitat del 81%.
5: Són les 10 del matí.
6: Ara comença una nova edició de l'Amics i Residents a Arbúcies. Amb Jordi Soler i tota la colla de col·laboradors a la sintonia de Ràdio Arbúcies. Som-hi!
7: Aquest cap de setmana tindrem molt de teatre al nostre poble. El cicle Octubre Teatre ja va començar ahir al vespre amb Marcel Tomàs al capdavant de la seva companyia. Avui i demà segueixen més propostes d'Axis Teatre i el clown de carrer de Xema Muñoz. Tindrem un mix molt teatral amb aquest protagonisme de la cultura escènica amb l'entrevista que dedicarem a Caltet Produccions en la veu i la presència de David Batlle. La cultura que no falta, doncs, per nosaltres no serà. Us presentem les veus i els continguts que ens acompanyaran avui al programa. Per començar, Xavier Soler, el nostre meteoròleg de confiança, ens parlarà de la meteo que ens espera tot i el revoltat que ha estat tot plegat aquests darrers dies, i d'un tema de ciència i coneixement. A la secció d'avui, doncs, tenim en Nelson Paz, que ens presentarà una nova secció, una nova temporada del Diuen.

Diwan Diwan. I els habituals Marta Rubio, Anna Teixeira i Oriol Garriga, que integren el butlletí setmanal, també presentaran aquesta setmana la seva tasca informativa. En el tema del dia, doncs el que dèiem, teatre, amb David Batlle, membre de l'equip de la productora Caltet Produccions. Volem conèixer doncs, com va començar aquesta productora i quines activitats estan desenvolupant. Aquesta és la grella d'avui, esperem que pareu bé l'orella. Això és Amics i Residents des de i per Arbúcies.

0: Iniciem aquesta edició 831 de l'Amics i Residents i saludem el nostre meteoròleg preferit, el nostre predilecte, Xavier Soler. Bon dia, Xavi.
1: Molt bon dia, Jordi.
0: Celebrem amb unes trompetes, eh?
1: Ja ho veig.
0: Vinga, doncs, ja sabeu que aquesta secció de l'Amics i Residents està patrocinada per...
1: Trima Motor.
0: Trima Motor patrocina aquest temps que, com sabeu, sempre comença fent un repàs del que ha estat el temps aquesta setmana, un temps força mogudet i heu estat distrets aquesta setmana els meteoròlegs, eh?
1: Doncs una mica distret. De fet, t'haig de dir que jo tornava de vacances el divendres i el dissabte em posava a treballar. I quan vaig veure el panorama vaig dir...
0: Ostres,
1: per què no vaig agafar dos dies més?
0: Doncs sí, noi. La cosa ha anat forta.
1: Ha estat mogudeta. I ara tot just, abans de començar el programa, revisava les dades d'aquí d'Arbúcies. I la veritat és que durant aquest mes d'octubre, que és pràcticament tota la setmana que portem, doncs més de 140 litres per metre quadrat. És veritat que aquí no van caure de manera molt poc temps, sinó que aquella nit, no, va permetre que el pluviòmetre s'anegués omplint, però sense fer excessivament mal. Però d'altres indrets, evidentment, doncs com tothom ha vist en les notícies i en les mitjans de comunicació, Granollers 260 i pico de litres, crec que eren 68 en només 30 minuts.
0: Per tant, això és una bestiesa, no?
1: És una bestiesa. Cap infraestructura està adaptada en aquestes intensitats. Per tant, és igual que caiguin a Granollers que a Barcelona, que el mal doncs serà similar, entre cometes, eh?
0: Home, sobretot si cau amb zones habitades, amb zones urbanes que tenen més difícil de, diguem-ne, repartir o absorbir l'aigua, perquè si cau a muntanya doncs potser el terreny doncs ho distribueix més bé, no?
1: Clar, aquí està després el que és la planificació urbanística, si cauen a dalt de la muntanya, com va caure aquí, de fet el Turó, aquí van caure 140 i alguna cosa, però a Viladrau 175 i al Turó de l'Home 200 litres per metre quadrat, i tota aquesta aigua anava a la conca de la Tordera. Qualsevol que passés pel pont d'Hostalric, que creua la Tordera per anar cap a l'autopista, allà anava davant de l'aigua. Per tant, la precipitació pot caure molt a lo que és a l'inici de la conca, però després la precipitació, l'aigua, va baixant i acaba doncs inundant el que és la part final de la conca, que és on hi ha, en el cas del Mediterrani, de Catalunya, on hi viu el màxim de gent que hi ha. Per tant, això s'ha de vigilar molt, i les construccions també. Bé, el que s'ha parlat tot aquests
0: sí,
1: dies.
0: Sí, potser s'hauran de fer actuacions urbanístiques, perquè poder arribar el dia en què ens cansarem de recollir aigua dels baixos de les cases, no?
1: Jo no m'ho preguntaran a mi, evidentment, però jo sóc un defensor, com d'altra gent, que la línia, crec que és la R1, la del litoral, la del Maresme, es canviés de banda. Ja no només perquè l'augment del nivell del mar i l'augment de temporals anirà desfent el que és doncs tota la costa i arribarà a la mateixa línia del tren, que ja ha arribat altres vegades, sinó que també la mateixa línia de tren actua també com a barrera, perquè tota aquesta aigua d'aiguats tan importants que cau al prelitoral acaba desguassant a la zona del litoral, i les infraestructures, el que dèiem al principi, no estan dimensionades per aquestes intensitats. Per tant, acaba ben de barrera, la brutícia dels troncs, dels arbres, i després s'acaba inundant.
0: Sí, és el que passa. Deixem el que és el repàs del que ha estat aquesta setmana meteorològicament parlant i anem per el que és la previsió. Suposem que tot aquest període ara ja el podem donar per acabat i que entrarem en una altra fase.
1: Doncs sí, completament. La truita se gira 180 graus, i això el que implica és que passem d'aquests aiguats i també fins i tot d'aquestes baixes temperatures que no ho hem mencionat, Jordi, però els dos darrers dies les temperatures han baixat i de valent, fins i tot per sota del que tocaria per aquesta època de l'any. Tothom que es va llevar d'hora el divendres al matí va notar una davallada significativa del termòmetre, la temperatura.
0: Sí, el dematí feia rasca, eh?
1: No, feia rasca, vull dir, i feia més del que tocaria per un mes d'octubre. L'estació va marcar 4,8 graus tan sols de mínima, per tant... No fresqueta, sinó directament feia fred. Ara bé, La previsió. La previsió indica que arribarà l'anticicló, més o menys posicionat no ben bé sobre la vertical de Catalunya, sinó una miqueta més cap a l'oest de la península, però igualment això farà que el temps sigui estable pràcticament durant 7 dies. Després sembla que podrien haver-hi més perturbacions, però disfrutem d'aquests 7 dies. Les temperatures aniran remuntant i es situaran aproximadament pels valors habituals per aquesta època de l'any o una miqueta per sobre. Què voldrà dir això? Doncs ambient suau al centre de la jornada, 20, 21, 22 graus, i en canvi les nits ja començaran a ser, sí, ara sí, bastant fresques.
0: Més que fresquetes. I avui parlarem de potser una de les causes d'aquesta anomalia climàtica que estem vivint, a banda de parlar de canvi climàtic. Parlarem del mar Mediterrani i d'aquestes temperatures del mar i totes aquestes històries, no?
1: Ara que s'ha posat en context, doncs, aquests darrers dies, aquesta temperatura tan elevada del mar Mediterrani, doncs hem pensat que podia ser un bon moment per donar quatre dades d'aquestes temperatures que ha tingut aquest estiu el mar Mediterrani, i també per explicar com es va formar, com es va assecar i com es va tornar a reomplir el mar Mediterrani.

0: Entrem en matèria i anem a, doncs, a descobrir aquesta formació del mar Mediterrani i, a banda, doncs, empalmant també amb tota aquesta qüestió d'aquesta... d'aquestes temperatures tan elevades de l'aigua del mar aquest estiu.
1: Doncs mira, segur que a molts de vosaltres us ha passat que quan anàveu precisament aquest estiu a la platja, sigui a Blanes, a Calella, a Tossa o a Portbou, qualsevol lloc de les comarques gironines i evidentment de la resta del litoral, de dir, ficar-se a l'aigua, diu, però si això, això sona una sopa.
0: Sí, sí, sí.
1: Això sí, és aigua calenta directament.
0: Hi havia racons on el mar no entrava tant que directament era caldo, o sigui, era una sauna.
1: Era ficar-te de dir, oh, però fins i tot s'estava millor fora en algun moment, si hi havia una miqueta de marinadeta, que no pas dintre d'aigua, ara estic exagerant, però que, per donar-nos una idea de la temperatura. I per donar quatre dades, dir-vos que aquest estiu la mitjana del conjunt de l'aigua superficial, estem parlant de l'aigua superficial, que és de mig metre com màxim de fondària, del conjunt del Mediterrani ha arribat a 28,9 graus. Què vol dir això? És molt o és poc? Perquè tothom podrà dir, bueno, vale, m'has donat la dada. Doncs sí, és molt, perquè és entre 3 i 5 graus més del que tocaria per aquesta època de l'any, del mar Mediterrani en el conjunt. Però és que si hem dit 28,9 en el conjunt del Mediterrani, encara hi ha una dada més espectacular. A una de les boies que té una institució del Ministeri de Madrid, a la zona del sud de les Illes Balears, crec que era Dragonera, la illa Dragonera, es va arribar als 31 graus, que encara l'anomalia era de més 6 graus. Per tant, imagineu-vos aquest augment, o millor dit, capacitat calorífica que té l'aigua del mar d'agafar aquestes altes temperatures, que després, quan arriben aquests temporals, és energia pura perquè després hi hagi aquests aiguats que hem tingut els darrers dies. Per tant, déu-n'hi-do les temperatures que hi ha hagut aquest estiu, però imagineu-vos, jo us vull posar ara una escena, imagineu-vos que fa pràcticament 6 milions d'anys anéssiu també a la platja de Blanes, la Boadella,
0: Saponera,
1: i anéssiu i diguéssiu, on està el mar? On ha anat l'aigua? En lloc d'aigua i de mar trobaríeu un penya-segat de 1-2 quilòmetres de fondària. Doncs això és el que dèiem que va passar fa 6 milions d'anys en el Mediterrani. Imagineu-vos aquesta imatge.
0: Doncs vinga, anem... Jo me l'imagino, home, era allò, entrar a la platja i ja hi havia la penya aquesta, o anava fent una mica de...
1: Bé, ara...
0: Una mica de... de baixadeta, no?
1: Exacte, no? De dir, no, doncs no. Va haver-hi moments de tot, perquè estem parlant de milions d'anys, però... aquesta secada del mar Mediterrani i la tornada a reomplir i aquesta es va tornar a reomplir, no va durar tant, va ser relativament en un període molt curt, però ens estem avançant, anem pas a pas. Per què es va secar primer de tot el mar Mediterrani? Doncs molt fàcilment, tothom que hagi estudiat a l'ESO recordarà la tectònica de plaques. La tectònica de plaques, que sabem que els continents doncs tenen cert moviment perquè estan sobre una base més o menys líquida, i això fa que els continents, encara que no notem a la nostra escala humana,
0: tenen cert moviment.
1: Però a l'escala geològica tenen cert moviment. Doncs bé, a poc a poc la placa africana anava empenyent la placa euroasiàtica, la placa on està part de la península ibèrica. Hem de tenir en compte també que, concretament, que la zona de l'estret és l'única obertura natural i d'entrada d'aigua que té el mar Mediterrani. Fa 6 milions d'anys hi havia, com diguéssim, dues obertures. Heu d'imaginar-vos que no hi havia només una, sinó hi havia dues. Hi havia com una petita illa, petita entre cometes, una petita illa enmig de la zona de l'estret. Que això feia que, en lloc de tenir una, en tenia dues. Estem parlant com si la part del sud de la península ibèrica no existís, per dir-ho planament. Llavors hi havia una entrada una miqueta més al nord de l'estret. Per tant, hi havia una entrada al sud de l'Andalusia, diguéssim,
0: sí,
1: una part com una illa gegant també al mig, i després una altra part d'aigua, i després ja venia Àfrica, vale? Per fer-nos aquesta, sí, aquestes. Sí. Llavors, amb aquesta tectònica de plaques, el que va fer és empènyer. Àfrica empenyava cap al nord, doncs, la placa eurasiàtica. I què feia? Doncs, tots saben que aquest moviment de plaques, quan hi ha dues plaques, que poden ser un moviment frontal o un moviment paral·lel, aquí no ens importa això, va generar que es tanqués aquesta entrada d'aigua des de l'oceà Atlàntic. I què va passar? Doncs clar, si l'entrada principal i única d'aigua de l'Atlàntic cap al Mediterrani es tanca, els rius més importants europeus, que eren l'Ebre, el Roine, el Po, sincerament, no donaven abast.
0: No podien omplir de cap de les maneres tota aquesta zona central que suposo que es va anar secant de mica en mica.
1: Es va secant... Bueno, aquí hi ha força controvèrsia, sí. Quan es va aixugar i el temps que va trigar a tornar a reomplir-se, però segons les fonts, diuen que el nivell de l'aigua baixava a raó de, i aquí ho tinc apuntat, un metre cada any. És a dir, en menys de 1.000 anys, el 90 o

0: entre cometes, de pressió, que feia que l'aire estigués molt confinat a baix, no pogués haver-hi moviments d'aire, i això feia que la temperatura fos de 50 o 60 graus en el fons de la Mediterrània. Per tant, al final no arribava l'aigua del riu del Po. Per tant, tot es va secar. Imagineu-vos el mar Mediterrani totalment sec i amb una fina capa de 2 mil·límetres de sal per tot el Mediterrani, perquè tota l'aigua que es va apurar
1: va deixar
0: la sal.
1: Era una salina immensa.
0: Exacte. I dieu, i com saben els científics que va passar això? Doncs mira, va haver-hi un vaixell als anys 1970 aproximadament que va voler investigar precisament això. Va fer una cata que se'n diu a 3.000 metres de profunditat, i què va trobar? Doncs va trobar, evidentment, la sal, això per començar,
1: sí, sal acumulada,
0: i també fòssils d'aigua que necessitaven la llum del sol per viure. Per tant, és una prova inequívoca que en algun moment hi havia ja algues que necessitaven la llum del sol, malgrat que el fons marí fos molt salobre. Hi ha determinats éssers vius que poden viure sota aquestes condicions.
1: S'adapten.
0: Per tant, hi han els fòssils al fons del mar. Un altre aspecte important que vam determinar els científics, doncs, amb una mena de sonar, que és enviant ones de so per veure què hi ha al fons de la Mediterrània, han vist que hi ha una capa relativament dura, com un marbre, al fons de tota la Mediterrània. I què és? Doncs és precisament aquest gruix de la sal compactada que va quedar en el moment que es va apurar tota l'aigua.
1: I quan va tornar a entrar aigua, era salada i per tant no la va dissoldre.
0: No la va dissoldre perquè ja estava molt compactada.
1: L'aigua ja està saturada de sal, no dissol el que hi ha extra de sal, no?
0: Correcte. I per últim, una altra dada important és el que comentaves. Els canons, com dir d'alguna manera, de l'Ebre, del Nil, del Po, que imagineu-vos que els rius ara mateix, quan desguassen en el Mediterrani, doncs desguassen directament, com tu deies, a poc a poc. Doncs imagineu-vos que quan no hi havia res d'aigua, hi havia un salt d'aigua impressionant de 1.000 o 2.000 metres. Imagineu-vos. Llavors, aquesta aigua tenia tanta força que anava escarbant, anava gratant tot el fons tota l'aigua. I han pogut demostrar que hi ha rases pràcticament en els desguasses del Nil, del Mediterrani, els principals rius. De 1,5 quilòmetres de profunditat sobre la roca dura. Per tant, imagineu-vos la força que havia de tenir l'aigua i el salt que havia de fer per poder fer aquest forat. I per últim, sobretot, el canal que es va formar a l'estret de Gibraltar, que està calculat que és de 200 metres de llargada i 250 metres de profunditat, que avui encara està al fons de l'estret. Per què? Perquè quan l'Atlàntic va trencar una altra vegada en el moviment de les plaques euroasiàtica i l'africana, el mateix moviment que el va formar és el mateix moviment que va trencar aquesta barrera. Quan va haver-hi aquest moviment una altra vegada sobtat, va trencar aquesta barrera i va tornar a poder entrar aigua del Mediterrani cap a l'Atlàntic. Per tant, compte, perquè diuen que el salt d'aigua que hi havia d'entrada en aquell moment des de l'Atlàntic cap al Mediterrani era un cabal, aquí depèn de la font, diu que entre 100 i 10.000 vegades més que tota l'aigua que porta, per exemple, els salts d'aigua del Niàrega, de les catarates del Niàrega. Per tant, ha sigut la inundació, segons diuen els geòlegs, més important de la Terra que es tingui constància en una zona del planeta, i concretament la tenim aquí a tocar nostra, casa nostra.
1: Que la història de la formació del Mediterrani ha sigut d'anades i vingudes fortes,
0: i penseu que el salt d'aigua aquest era de 1,5 quilòmetres d'alçada. Tota l'aigua de l'Atlàntic havia de saltar cap al Mediterrani, que estava buit, que estava buit i que s'havia d'anar omplir. I una pregunta, ja quasi per finalitzar, quan va trigar a omplir-se? Pensem que hi passaven, en aquest salt d'aigua tan important de l'Atlàntic omplint el Mediterrani, 100 milions de metres cúbics d'aigua per segon, que és com dir 500 vegades el cabal del riu Amazones. I quan va trigar? Doncs en principi deien que havia trigat 1.000 anys, però les últimes investigacions diuen que al voltant d'entre 2 anys aproximadament perquè

0: d'això, de relaxar, de tenir el peu apretat i que això relaxa, no? I estimules totes aquestes terminacions nervioses.
1: Claro. Tanto si estás en el trabajo, si tienes una faena que estás todo el día de pie y moviéndote y todo, siempre irás con calzado, y sobre todo en el trabajo, ¿no? Que ahora están tanto con los riesgos laborales que si tienes que llevar tal calzado o esto o lo otro. Pero si pasas mucho rato sentado, la circulación te cuesta y, claro, te vas cargando ahí las piernas. Entonces sería muy bueno pues poder caminar un poco descalzo al final de la jornada, por ejemplo, o en estos ratos de descanso que tienes, sí, durante la faena, o cuando llegas a casa, decir, pues mira, estos 15 minutos, lo mismo que hacemos de relax o de desconexión o de, yo qué sé, de ducharnos o darnos un baño, digamos.
0: ¿Sabes? Sí.
1: Coger, caminar 15 minutos descalzo.
0: 15 minutos descalzo.
1: 15 minutos.
0: Sí.
1: Dicen que eso te alivia las tensiones. Tanto si has estado, claro, si has estado de pie, tal vez no te apetece mucho estar más rato de pie caminando. Pero bueno, puedes descalzarte y dejar los pies en alto para que notes sensaciones. Y si has estado todo el día sentado, supongo que sí que debe ser mucho más beneficioso.
0: Sí, bueno, cadascú té la seva feina. Hi ha gent que està tot el dia de peu, hi ha gent que està sentada. Llavors cadascú haurà de fer una cosa o una altra en funció del que li vagi més bé, no?
1: Todo tiene su parte mala, ¿eh? Tanto si estás todo el día de pie con aquellos botines o esto, o con los pies encerrados, tiene que ser muy duro, ¿eh?
0: Sí.
1: Yo como voy en crocs todo el día en el trabajo,
0: doncs pues, també el peu va més relaxat.
1: Va más relaxat, pero sí, bueno, cuando lo notas, cuando lo pruebas, estos días lo he estado probando y dices, no me va a ser mal.
0: Perquè al final això, clar, li has donat la volta de dir, ostres, ho provaré a casa i ho faré, no?
1: Sí,
0: com
1: sí.
0: Que t'has d'obligar a fer-ho, perquè a casa potser, segons com tinguis la casa o el terra, doncs, no és massa còmode, no? Però potser si surts a fora, que si hi ha pedres, que si...
1: Bueno, dicen que hasta eso es bueno, que pises, que no siempre pises la misma superficie, que pises, si tienes césped, un poco de césped,
0: sí,
1: para que notes tus sensaciones distintas en el pie. Que te active esa sensación distinta,
0: ¿sabes? Aquests nervis que tenim a la planta del peu, no?
1: Sí. Pero si tienes hierba, pisa un poco la hierba un día, que te dará una sensación distinta, un gusto distinto.
0: I si tens pedres que són com ganivetes, també.
1: També, però bueno, caminar per l'arena, per exemple, dicen que és molt favorecedor.
0: És molt agradable, sí. A mi m'agrada. Si no està massa calenta, que a l'estiu passa això, que vas per la platja i segons quin tros de platja és que et cremen els peus i has d'anar amb xancletes, perquè si no, malament.
1: Però en invierno, no sé si l'has provat alguna vez, caminar per la platja, aunque esté el agua fría y haga frío.
0: Sí, con...
1: Se te calientan los pies.
0: A l'hivern no, però, per exemple, per Setmana Santa o així, que trepitges l'aigua més, que és més fresqueta,
1: sí, però,
0: o camines per la sorra, això està bé.
1: Sí, i quan te vuelves a calzar, o sea, se te secan los pies, te ponen los calcetines, se te calientan los pies.
0: Sí,
1: y eso
0: sí,
1: es porque
0: sí.
1: Has mejorado la
0: bueno,
1: circulación.
0: Bueno, perquè has reactivat i llavors quan ho tapes, doncs notes que allò està funcionant.
1: Tiene esa sensación distinta. A mí me gusta en invierno ir a la playa y que refrescarme los pies en el mar.
0: Sí, només això, anar a pescar llobarros, no?
1: No, la pesca a la pescaderia, no. Un poco aburrido lo veo, lo de la pesca.
0: Sí, la veritat és que jo almenys també no m'atrauria gaire estar allò mitja hora mirant a veure si piquen o no piquen.
1: Podries estar descalzo si vas a pescar.
0: Sí, sobretot amb les pedres de les roques, estàs allà que està tot afilat.
1: Sí.
0: Millor anar amb xancletes o amb uns crocs o amb uns piquis aquests de platja, per poder anar, ja n'hi ha els que són per anar per les pedres.
1: Sí.
0: Millor, perquè és que si no et fas unes destrosses, això sí que és, això ja no és gaire relaxant.
1: Bueno, pero son sensaciones distintas.
0: Sí, claro, sí.
1: Se ha de probar todo en esta vida.
0: Encara que et tallis mig dit, és igual.
1: Bueno, és igual.
0: Molt bé, Nelson, doncs ho deixarem aquí i aquesta vegada doncs ha anat això de temes laborals i de relaxar els peus.
1: I de relaxar els peus.
0: Apple.
1: Venga, hasta la próxima.
2: Presentem una nova edició del concurs El misteri de les tres bandes sonores.
0: Per tant, saludem David.
3: Molt bon dia.
0: Per aquest nou repte de les tres bandes sonores i començarem per la primera cançó.

0: Sí, sí, és una gran pel·lícula que explica una història peculiar.
1: Sí.
0: I aquesta música doncs és d'un compositor també genial que va donar moltíssimes, sí, moltíssimes, sí, bandes sonores.
2: Henry Mancini.
0: Henry Mancini, per exemple, va fer la banda sonora, es pot dir això del compositor. Estem donant pistes, eh?
2: Sí, es pot dir.
0: Doncs va fer, per exemple, la Pink Panther.
2: No, saps per què es pot dir? Quantes bandes sonores diries que ha fet Henry Mancini?
0: Uf, no sé, moltíssimes. Podrien haver fet 50 o...
2: 90.
0: 90, va bé.
2: Per tant, queda bastant acotat,
0: sí,
2: eh?
0: Sí. Poden anar buscant. Doncs vinga, aquesta seria la primera. Anem per la següent, que aquesta és una mica més moderneta, podríem dir.
2: Sí.
0: És més pop, això, eh?
2: Sí.

0: Doncs vinga, aquesta és la cançó, la segona d'aquest misteri, també molt coneguda, i amb un cantant que era especialista a fer versions, i aquí sí. Doncs va fer una cosa diferent.
1: Sí, correcte.
0: Molt bé, doncs deixem aquesta i anem per l'última. Segurament una cançó que molta gent no relaciona amb la pel·lícula, perquè va ser molt i molt i molt famosa, sí, aquesta música, i el compositor que les va fer va fer moltíssimes, i totes eren d'un estil similar, i realment jo fins i tot no sabia fins fa uns anys que pertanyia a certa pel·lícula.
1: Sí, correcte.
0: Bé, doncs aquestes han estat les tres cançons del nou repte, i doncs bé, ho deixem aquí.
1: Perfecte.
0: Doncs apa.
2: Jaymar patrocina el concurs El misteri de les tres bandes sonores.
3: Acabem la primera hora del programa. No marxeu. Tornem tot seguit després del butlletí informatiu.
4: ¿Qué es estado, amigos?
5: No olviden supervitaminarse y mineralizarse.
6: Jo que sóc més català que les anxoves de l'escala o els galets.

0: Donald Trump ha anunciat un acord amb Vladimir Putin perquè Rússia subministri immediatament centenars de milers de barrils de dièsel als Estats Units. És una mesura que Washington espera que serveixi per a baixar els preus rècord del carburant i que Volodymyr Zelensky ha criticat amb duresa perquè considera que servirà, diu, per finançar i allargar l'ofensiva russa a Ucraïna. Es compleix un any de la firma d'alto el foc a Gaza. L'acord va acabar formalment amb la invasió israeliana a la franja, però no ha aturat els bombardejos. Israel ha atacat pràcticament cada dia el territori i l'últim any ha matat més de 1.400 palestins, 4 cada dia de mitjana. Un estudi del Parc Sanitari Sant Joan de Déu revela que les noies són més propenses a tenir pensaments suïcidis que els nois. De les que van participar en aquesta investigació, un 17% havien intentat treure's la vida, el triple que en el cas dels nois. Els experts reclamen introduir la perspectiva de gènere també en els tractaments. Cap de setmana clau per decidir el candidat d'Esquerra a les eleccions generals. Ada Colau ha proposat que Gabriel Rufián lideri la candidatura del Front Ampli, però els republicans intenten que es mantingui a les seves files. La formació té de termini fins demà a la tarda per comunicar el seu candidat. Declaren culpable d'assassinat l'exparella de Carla Fernández, la noia de Girona morta el juliol del 2023. El jurat popular considera provat que l'home va agredir sexualment la víctima i la va estrangular. L'acusació li demana presó permanent revisable. El director de cinema Peter Jackson, conegut per la trilogia del Senyor dels Anells, rebrà avui el gran premi honorífic del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges. Kevin Bacon també visita avui Sitges, on presenta la comèdia de terror Family Movie.
1: Esports.
0: Victòria contra pronòstic de Marc Márquez de la cursa sprint del Gran Premi d'Indonèsia de MotoGP. El de Cervera se situa per primera vegada líder en solitari del Mundial, amb 4 punts d'avantatge respecte a Jorge Martín. El Barça rep avui a la tarda el Getafe al Camp Nou. Jugarà sense Rafinha, que també es perdrà el partit de Champions de dimarts vinent contra el Galatasaray. Empat a 1 ahir de l'Espanyol, al camp del Màlaga, amb un gol de l'equip andalús al temps de descompte. Avui també juga el Madrid-Vila-Real a les 9 al Bernabéu. I la selecció espanyola femenina d'hoquei patins, amb 7 de 10 jugadores catalanes, juga avui de matinada a la final del Mundial contra l'Argentina. A les semifinals, el combinat espanyol va superar Portugal 2-1. Cap de setmana estable, cel assolellat moltes hores del dia, possiblement una mica més enterbolit demà a la tarda. Avui al migdia l'ambient suau, amb màximes de fins a 25 graus. A la nit tornarà a fer fresca o fred arran de la inversió tèrmica.
1: 3CAT Info.
0: Ara passen gairebé 4 minuts de les 11 del matí. Us parla Jaume Brufau. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat un acord amb Vladimir Putin per poder importar dièsel rus de manera immediata. En un post a les xarxes...
2: Sintonitza Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
3: La teva veu, la teva ràdio.
4: Tenim a Arbúcies una temperatura de 9 graus i una humitat del 81%.
5: No us equivoqueu pas, no. Esteu a la sintonia de Ràdio Arbúcies i esteu escoltant el programa Amics i Residents.

0: Les recomanades de la Marta Rubió.
1: Bon dia i bon dissabte. Estem aquí un dissabte més amb la secció de les recomanades. I res, que si no us voleu perdre res, agafeu paper i llapis, que ara us explicarem una mica doncs, tot el que podeu fer-vos aquests dies. Comencem amb el que tenim previst per avui dissabte 10 d'octubre, i és que a les 12 del migdia al Museu Etnològic del Montseny hi haurà la presentació d'una exposició d'en Martí Boada que porta per títol El bosc mai no falla. És una exposició que podreu veure fins al 25 d'octubre al museu. Per altra banda, i com ja us avançàvem la setmana passada, aquest cap de setmana és el cap de setmana d'Octubre Teatre, i llavors avui a la tarda tenim a les 7 a les Naus Aiats la representació de l'espectacle 1938 d'Axis Produccions. El preu de les entrades és de 10 euros i els podeu comprar a sensecues.cat a la Gavella fins abans que comenci l'espectacle, és a dir, fins avui al migdia, si no podeu comprar les entrades a taquilla. Ens n'anem a demà diumenge 11 d'octubre al Museu Etnològic del Montseny. A les 12 del migdia hi haurà la presentació de l'exposició Avui 50 més, des del 1976 Notícies, Llengua i País, exposició sobre el diari Avui, que enguany es commemoren aquests 50 anys d'història. I bé, això, demà diumenge es fa aquesta presentació de l'exposició, que també podreu veure fins al 25 d'octubre al Museu Etnològic del Montseny, i a més doncs, s'aprofita per fer un homenatge a tots aquells arbociencs que el 1976 doncs, van posar el seu granet de sorra perquè aquest diari pogués ser una realitat en el moment aquell que ens trobàvem doncs, de finals del franquisme. I també per demà diumenge, però a 6:15 de la tarda, a les Naus Aiats, hi haurà l'últim espectacle programat de l'Octubre Teatre. En aquesta ocasió l'espectacle es diu Gota, de Txema Muñoz, i és un espectacle familiar. Per tant, recomanem doncs, a totes les famílies que el vulguin anar a veure doncs, que poden comprar les entrades a sensecues.cat o bé també a la Gavella. El preu és de 10 euros, però als menors de 12 anys el preu és de 5 euros. A banda, també de tot això, al llarg de tot el cap de setmana, el Museu Etnològic del Montseny se celebraran les Jornades Europees del Patrimoni. Això significa doncs, que durant tot el cap de setmana teniu portes obertes per poder visitar el museu, i us animem a fer-ho, ja que aquesta setmana s'han obert al públic les noves sales que s'han renovat i restaurat, i per tant doncs, us animem que aprofiteu aquest cap de setmana de portes obertes doncs, per poder anar a veure aquestes noves sales i fer una mica el xafarder. I bé, dit això, ens n'anem ja a la setmana que ve, i és que a partir de dijous 15 d'octubre i fins al diumenge 18 el Museu Etnològic del Montseny celebra les quartes jornades de dones rurals, d'acord? Perquè el 15 d'octubre se celebra el Dia Internacional de les Dones Rurals, i per tant, doncs, amb motiu d'aquesta efemèride, la setmana que ve doncs, han organitzat un seguit d'activitats. La primera és per dijous, 15 d'octubre, com us dèiem. I a partir de les 3 de la tarda hi haurà 3 activitats diferents al museu. La primera activitat serà de 3 a 5 amb una formació que porta per títol Tècniques de promoció online amb Eugènia San Juan, i és un taller per dominar les eines digitals per guanyar visibilitat i fer créixer la teva estratègia professional. Les inscripcions les podeu fer a través del telèfon de la Gavella, el 972 86 0908. Un cop acabada aquesta formació, d'un quart de 6 a 6 de la tarda hi haurà benvinguda i berenar silvestre a càrrec de l'Anna Colomer. Serà una proposta culinària única amb productes del nostre entorn natural. I per acabar, de 6 de la tarda a 7:45 del vespre hi haurà un taller de que porta per títol La natura en joies, a càrrec de Mare Armengol i l'associació Arremangades. Es tracta de fer joieria artesanal creativa en metall inspirada en la Vall d'Arbúcies. Les inscripcions també les podeu fer a través del telèfon del museu o bé del seu correu electrònic memga@ajarbucies.cat. També dijous 15 d'octubre, però a les 6 de la tarda, a la sala de plens de l'Ajuntament hi haurà la constitució del ple dels infants pel curs 2026-2027. És un acte que està obert a tothom que el vulgui venir a veure. El divendres 16 d'octubre, a 7:45 del vespre, a la Gavella, hi haurà la presentació del nou llibre de l'Albert Tom, que es titula Què dirà la gent? Una família, una llengua i un país. I bé, aquesta presentació doncs, anirà a càrrec del seu autor, i que conversarà amb l'arbociencs Fel Feixeres. A 8:45 del vespre, a la Llar de Jubilats, també entre 16 d'octubre, hi haurà el sopar Estallers, un sopar inspirat en poemes de Vicent Andrés Estallers, amb micro obert per llegir o recitar poemes d'ell i d'autors arbociencs o d'altres amb temes afins a la llibertat i als Països Catalans. Les inscripcions es poden fer a la Gavella i a partir de les 10 del vespre, també a la Llar de Jubilats, hi haurà actuació poètico-musical, entrada gratuïta, és a dir, qui vulgui pot anar al sopar i després hi haurà aquest espectacle, i si no, qui no vulgui anar al sopar, després es pot afegir i assistir en aquesta actuació, que porta per títol Berenar a les roques del port i a l'ombra del Masmut, diàleg entre Joan Salvat Papasseit i Desideri Lombarte, amb Josep Voltaina i l'acompanyament musical de Sergi Voltaina. I finalment, l'última activitat que us portem avui a la secció de les recomanades és per dissabte de la setmana vinent, però com que és matinera, us l'avancem ja aquesta setmana, i és que a les 10 del matí a l'aparcament de l'Escola Doctor Carulla es farà el punt de trobada per la visita que es farà a Camp Blanc. Es tracta d'una visita emmarcada dins aquestes jornades de dones rurals, que hem dit dissabte al matí hi haurà aquesta visita a Camp Blanc amb una passejada i visita i tast de producte de Camp Blanc de la mà de la Marta Dalmau per descobrir aquest projecte agroramader i tastar el que ens ofereixen. També les inscripcions s'han de fer al mateix museu a través del correu electrònic que ja us hem dit o del telèfon. I res, això és tot per aquesta setmana. Ja veieu que déu-n'hi-do el que tenim per fer, que no ens avorrirem. Trobem la setmana que ve amb més activitats. Que vagi bé.
2: El bàsquet amb Anna Teixeira.
3: Repàs de l'actualitat del Club Bàsquet Arbúcies. Comencem pel mini B, que es va desplaçar fins a Santa Coloma de Farners. El marcador final va ser favorable a l'equip local en un partit que continuem sumant minuts, experiència i aprenentatges pels nostres jugadors. El mini A, per la seva banda, es va desplaçar fins a Vilobí, on el marcador va ser favorable a l'Arbúcies, amb una clara diferència. Un bon partit del nostre equip que continua avançant i agafant confiança en aquest inici de temporada. Seguim amb el preinfantil femení, que va disputar un partit molt igualat davant el Sarrià de Ter. El marcador final va ser de 45-50, favorable al Sarrià. L'Arbúcies va afrontar el seu partit amb només 6 jugadores disponibles a causa d'una baixa mèdica. Tot i així, va competir fins al final en un partit molt disputat. L'infantil es va desplaçar fins a Lloret de Mar. Durant el partit hi va haver algunes parts favorables a l'Arbúcies, però finalment el conjunt local es va acabar imposant en el marcador. Pel que fa al cadet femení, aquest cap de setmana es va enfrontar a la Vall d'en Bas. Per conèixer una mica millor com va anar el partit i les sensacions de l'equip, escoltem la valoració que ens fa arribar el seu entrenador, Joan Ribó.
4: Hola, Anna, bona tarda. Aquesta setmana sabíem que rebríem un rival molt complicat. El que vull destacar, sobretot, és l'actitud de les meves jugadores, que ha estat de 10, una intensitat increïble, tot i la diferència en el marcador, aplicant tots els conceptes treballats durant aquest mes de feina. Sabem que hem caigut en un grup realment complicat, on hi haurà diversos equips que ens posaran les coses molt difícils, però estic convençut que això ens donarà una millora en el ritme i amb la competitivitat increïbles.
3: El júnior, en canvi, no va poder disputar el seu partit. La jornada va quedar afectada per les restriccions de mobilitat decretades davant del temporal d'aquest cap de setmana i, per tant, el partit va quedar suspès. I acabem el repàs amb el sènior, que va jugar a casa davant l'Escala. El resultat final va ser de 56-68, favorable al conjunt visitant, però les sensacions que deixa el partit són molt positives. L'equip cada vegada se sent més còmode jugant junt i, a més, va recuperant efectius. Aquesta setmana també s'ha incorporat en Carlos Quintana, un jugador que feia temps que no jugava i que s'ha animat a tornar a les pistes per sumar amb l'equip. El sènior va competir molt bé davant d'un rival que és un clar candidat a l'ascens de categoria i que arriba després de 2 temporades sense conèixer la derrota. Tot i que va perdent de 12 punts l'Arbúcies, va lluitar fins al final i va demostrar que continua fent passos endavant. Des de la banqueta les sensacions són bones i creuen que l'equip està cada vegada més a prop d'aconseguir aquesta primera victòria de la temporada. Cal continuar treballant perquè el camí és bo i l'equip està creixent partit rere partit. I fins aquí el repàs d'aquesta setmana del Club Bàsquet Arbúcies. Ens escoltem a la ràdio, ens veiem a la pista i a la grada.

0: El futbol amb Oriol Garriga.
1: Hola a tots. Anem amb el resum del futbol del cap de setmana. El primer equip va visitar el camp del Fornells i, com ja avisàvem la setmana passada, va ser un partit molt complicat on es va avançar el Fornells. Vam aconseguir empatar, però després de dues expulsions pel nostre equip, el Fornell ens va endur la victòria per 2-1. Pel que fa al futbol base, s'han suspès molts dels partits a causa del temporal, però dissabte es va poder jugar a l'Alaví sub-12 al camp del Riudellots, que va debutar a la Lliga amb victòria per 1-3, i el segon partit de la Lliga de l'Alaví sub-11, que va aconseguir la victòria, millorant així el resultat de la setmana passada, que va ser una derrota. Millors sensacions de l'equip de l'Ibre i a seguir. Pel que fa a la setmana que ve, el primer equip el visita el Sant Gregori i destacar que comença el nostre equip femení, la seva lliga d'amateur futbol 7, al camp del Sant Celoni. Molta sort, noies. Pel que fa al futbol base, doncs molts dels equips que no van poder començar la lliga aquesta setmana la començaran la setmana que ve. I el més important de tot, dissabte que ve hi ha la presentació de tots els equips del futbol d'Arbúcies. L'hora de la presentació és a 3:45, just abans del partit del primer equip. I sou tots convidats. La setmana que ve, més.
0: El butlletí. Les notícies recomanades, el bàsquet i el futbol a Ràdio Arbúcies. Ben trobats. Esteu a la sintonia de Ràdio Arbúcies i això és Amics i Residents.

0: Caltet Produccions, una productora teatral i audiovisual amb seu a Arbúcies, sota la batuta de Fel Feixedes. Centrada en l'humor, el teatre, els festivals i continguts audiovisuals, ofereix serveis i espectacles que tot seguit passarem a detallar amb un dels encarregats d'executar i coordinar aquesta activitat. Saludem David Batlle, que ja el tenim ben assentat en el locutori de Ràdio Arbúcies.
1: Ben assentat, i tant. Hola.
0: Hola, bones, bon dia. Bon, mira, posem uns aplaudiments de plàstic. Molt bé.
1: Reals, eh?
0: Sí. Els tornaré a desar aquí sota la taula.
2: Sí, sí.
0: A sota la taula d'aquí del locutori. Molt bé, David, doncs ben trobat. Avui vens en qualitat d'una cosa molt diferent, perquè en David ja ens havia visitat quan estaves amb el tema dels clàssics de Montseny Guilleries.
1: Montseny Guilleries, sí, sí, que per sort doncs, hi ha hagut relleu
0: generacional
1: i hi ha un equip formidable al darrere i... Hòstia, encantat que hi hagi una continuïtat i que bueno, que vinguin cada any ja algú altre a fer les entrevistes, que tu i jo ja no sabíem què explicar-nos amb els clàssics Montseny Guilleries. Cada any era, bueno, sí, n'han vingut 500, han vingut 600...
0: Va, sempre hi ha temes, sempre hi ha surt alguna coseta, hi ha alguna novetat, alguna cosa.
1: Sí, sí.
0: Però bé, aquesta vegada doncs vens perquè, clar, estàs ficat en aquesta moguda de la productora de Caltet Produccions, que bé, una productora que té un recorregut més aviat recent, no? Quan va començar aquesta empresa a funcionar?
1: Mira, jo vaig entrar a treballar amb en Fel fa un any i mig, més o menys, i en Fel doncs, em va parlar de que tenia aquest projecte de Caltet Produccions. Parlem de que en Fel i en Xuriguera ja porten una trajectòria més de 25 anys, que ell ja evidentment doncs, es produïa i feia els seus espectacles, però tenia com això li faltava embolcallar-ho d'alguna manera, i va ser quan va decidir crear la marca, la productora Caltet Produccions. I una mica doncs, totes les seves idees, tot el que ell tenia en aquell moment, doncs volia fer-ho créixer. Per fer-ho créixer, evidentment, un de sol, i més quan tu ets el productor, quan ets l'actor, quan...
0: És l'home orquestra, no?
1: Exacte, que fas, doncs costa molt.
0: Fas les coses davant de l'escenari i al darrere, no? I la gestió, que això és feixuc.
1: I va ser quan un dia doncs vam fer una reunió, no? Jo ja havia plegat de la meva antiga feina, i ell van parlar-ne i van dir, hòstia, doncs, escolta'm, m'agrada molt el que m'estàs plantejant, no? Era un plantejament de fer créixer l'empresa, de fer produccions noves teatrals, de també hi ha el món audiovisual al darrere, amb coses molt xules, també hi ha el tema festivals, que, doncs, que en teníem, ja en tenia engegats de dos festivals ja els tenia engegats i que li estaven funcionant molt bé, però que volia fer-ho créixer també d'alguna manera. I bé, doncs vaig aparèixer jo, que també ja l'estava ajudant en Raül Martínez en aquell moment, i bé, doncs jo vaig entrar una mica a donar una empenta a tots aquests projectes que ja tenien Fel, i bé, era impossible de dir que no en tot el que em presentava i l'engrescador que era el projecte.
0: Fantàstic. Bé, i en Rafel, no sé si feia molt de temps que ja tenia engegada la productora, o

0: xarxes,
1: millorar la visibilitat,
0: millorar la visibilitat, sí, però evidentment en Fèlia tenia el seu projecte, la seva trajectòria, i Caltech Produccions jo crec que és l'embolcall que li va voler donar a tot el que ell portava fent.
1: Llavors, tu ja vens d'aquest món, especialment del món audiovisual. De fet, és el que vas estudiar. Tu ja vas estudiar cinema, no, em sembla?
0: Sí,
1: no sé, el nom exacte de...
0: Sí, sí, t'ho intento resumir així ràpid. Vaig començar, evidentment, estudiant Arbúcies, després vaig saltar a Imatge i So. D'Imatge i So vaig fer la carrera de direcció de cinema. Després vam estar 10 anys amb el meu soci, l'Ignasi Olivera,
1: sí,
0: vam muntar l'Espiral i fèiem produccions audiovisuals. Aquí vaig fer un canvi laboral perquè necessitava, potser també fruit del naixement de la Rita, necessitava com parar de treballar caps de setmana i de ser autònom, que sou molt valents els que sou autònoms. I va ser quan vaig entrar a treballar a Domoticus, que buscava una figura que hagués sigut empresari, que entengués una mica com funcionava el portar una empresa, i aleshores i que també tingués coneixements tant de disseny com de creació i tot plegat. El que passa que em vaig posar en un departament de màrqueting i era, doncs, les vendes online s'havien de fer per xarxes, i jo tenia els coneixements populars, no?, de com es fa un post, de com...
1: Sí, però no era la teva especialitat.
0: I mentre treballava a Domoticus, aquells 6 anys de treballar a Domoticus...
1: Et vas anar formant amb això.
0: Vaig fer un postgrau de màrqueting digital, que t'ensenyen, doncs, a tot el que estàs fent, doncs, a fer-ho de la millor manera per poder
1: arribar
0: al públic. Aleshores, després, doncs, Domoticus va deixar d'existir, i va ser com vaig entrar a treballar amb en Quim Masferrer i Guerrilla Produccions, que em van ensenyar, doncs, tot el món teatral, que...
1: Va ser un altre vessant.
0: Sí, des de l'Espiral ja ens coneixíem, de fet, amb Guerrilla, amb Teatre de Guerrilla, doncs ja ens coneixíem tots, perquè els 10 anys de l'Espiral vau fer
1: col·laboracions...
0: Sí, els hi feien tota la part audiovisual i de fotografia, i ens coneixíem tots, tot l'equip ens coneixíem. I res, tornar a entrar amb Guerrilla, de veure com ja ens coneixem.
1: Ja sabem el que hem de fer.
0: Sí, i també treballàvem amb Fel, doncs ja ens coneixem.
1: Sí, va ser
0: tot molt, molt fàcil, i amb els coneixements dels que portava la meva trajectòria, va ser el meu encaix professional va estar bé en aquell moment, sí.
1: Suposo que és una sort poder desenvolupar una feina així d'audiovisual i de comunicació i a xarxes des d'Arbúcies, des de casa teu, i no tenir que anar fora, perquè, esclar, aquest món també és un món que sembla que tot ha d'anar a les capitals, o a Barcelona, o a Girona...
0: Totalment, sóc un afortunat d'haver pogut estar amb les dues millors empreses de teatrals del poble. Ostres, sóc un afortunat.
1: Tampoc no n'hi ha gaires més.
0: No ho sé, si... No, poder no. Ara mateix no se m'ha acut cap altra de productora propera, no? I sí, sóc un afortunat de poder...
1: I que tinguin l'abast, o almenys que tinguin la visió de voler tenir abast territorial català, no?
0: Sí, evidentment. Vull dir, poder-hi ser, que siguin del poble, que a més el que ofereixen... és algo molt de casa nostra, no? L'humor que tenen i tot plegat és una meravella poder estar treballant des de casa, no? Ara amb en Fel treballem des de casa, tenim l'oficina a casa, a més a més som veïns, que per qualsevol cosa baixa, puja...
1: Sí.
0: És gairebé més fàcil que no cal que ens truquem, ja baixo i en parlem.
1: No fa falta ni tenir una oficina.
0: Sí. Vull dir que en aquest sentit sóc un afortunat de poder treballar al poble, i a més, comptant que la benzina està a 2 euros al litre, doncs s'agraeix
1: molt.
0: Sí.
1: És una despesa que te la pots estalviar i pots invertir en fer altres coses.
0: Exacte.
1: Bé, del que fas el dia a dia, què és el que més t'agrada i què és el que menys? Sí, potser hi ha feines que són més... Potser el fet de vendre el producte o d'entrar segons a quins llocs... No sé, digue, tu diràs.
0: A mi la part que més m'agrada és quan em ve en Fel amb una idea i diu: hem de fer això. O té un guió, o té una idea, o té un projecte, i ho hem de fer-ho créixer. Això, a mi, arrencar un projecte, és potser el que més m'agrada de la meva feina, amb què, doncs, des de coses senzilles de producció fins a la creació de la imatge, després, evidentment, explotar-ho, no? O sigui, ensenyar-ho, fer-ho visible. La part aquesta de fer visible el que ells fan tan bé, no? Com ara l'espectacle Les Mares,

0: fer-ho visible, ensenyar al món, i que aquesta gent estan fent tenen un molt bon producte, és boníssim el que estan fent, fem un bon cartell, fem un bon teaser, ensenyem-ho per xarxes de la millor manera més adequada. A mi això m'agrada molt.
1: Sí, planificar tota una estratègia de promoció, de
0: fer visible,
1: de fer
0: una
1: visible
0: bona feina.
1: Una bona feina.
0: Això és potser el que més m'agrada. El que menys m'agrada, evidentment, doncs, porto les vendes també de totes les produccions, i això a vegades sí que és més feixuc, perquè has de picar molta pedra, malgrat sigui qui siguin.
1: I has de negociar, i has de saber vendre.
0: Has de parlar amb tot tipus d'ajuntaments, has de parlar amb tot tipus de distribuïdors.
1: Programadors culturals.
0: Programadors culturals, que a vegades et coneixen i a vegades fan veure que no et coneixen. Això potser és la part més feixuga de la meva feina, però també és, bueno, també és enriquidor, perquè després un cop fas l'espectacle a tothom li agrada molt, vull dir, és un producte molt conegut, a tothom està encantat, fins i tot a vegades quan és a l'inversa tu truques, us volem oferir, venim les mares, ostres, ens encantaries una cosa, però com ho podem encaixar, ho trobes l'encaix, això està molt bé poder fer, som afortunats també poder fer anar per tot Catalunya oferint el que estem oferint.
1: El que passa és que com que és una productora nova, tot i que en Rafel i en Xuriguera ja són coneguts de molt de temps, una productora nova sembla que, aviam, sí, vale, d'acord, però aviam què porteu, què oferiu, com ho fareu. Això a vegades costa potser més que si ja tens una trajectòria consolidada.
0: Evidentment, quan truques per primera vegada i dius, hola, truco de Caltet Produccions, i et diuen, Tet, com s'escriu? Evidentment, després els dius, és l'empresa de Fel Feixedes,
1: això ja
0: treballem amb un...
1: Llavors ja diu, ja sabem, sí, ja veiem,
0: sí,
1: per on va.
0: Ja està.
1: Sí.
0: I vull dir, no, de coneguts ho són. A més, ara estan, doncs, en una posició que la Renaixença, doncs, també els ha fet encara més mediàtics, i sempre han sigut dos personatges que sempre s'han reconegut, sempre han sigut molt... No? Dos actors molt catalans, de tota la vida,
1: porten
0: molts anys dalt de l'escenari, han fet molta tele, molta ràdio... Vull dir que són dos personatges que la que tu parles amb un ajuntament difícilment diran no sé qui són. Algun et trobes.
1: Sí,
0: algú que dius, vale,
1: sempre hi ha algun encantat, no?
0: Que et diuen, ja no sé qui són. Bueno, vale, doncs no te'ls vendré pas si a partir de que no saps qui són. Però passa comptades vegades, vull dir, ells dos són reconeguts, i amb la gent que també distribuïm, que intentem distribuir gent, doncs, que tinguin un mínim de reconeixement, o ens ha d'agradar molt el producte per poder-ho vendre després, Doncs també, evidentment, tu truques a un ajuntament i els dius, us vull oferir l'Albert Tom i un Joan Maria Pou. Hòstia, i tant, sí, parla'm, què tenen, què fan? O ara tenim també l'Eloi Vila, que també l'estem distribuint. Hòstia, l'Eloi Vila, el del cotxe, el de Quanta Guerra. Evidentment, doncs...
1: Sí, aquí tenim, precisament, la vostra pàgina web, on hi ha tots els espectacles, no? I precisament hi ha aquest de l'Eloi Vila, de Balades i Cigrons Corcats, que bé, doncs, suposo que és un espectacle on potser una mica més de parlar d'històries, una mica derivat del programa que ha fet per la tele dedicat als avis que han estat vinculats a, bueno, que van tenir la seva història a la Guerra Civil.
0: Exacte, l'Eloi ofereix, d'entrada no és humor, que la nostra productora semblava que estava molt encarada amb l'humor, i bueno, hem provat...
1: També toqueu, bueno, és una nova línia,
0: és una nova línia, doncs amb l'Eloi, en Fel, que té la visió de dir, hòstia, això que fa l'Eloi és molt ben parit i ho està fent amb biblioteques, i jo crec que això podria anar amb un escenari i podria voltar per Catalunya. Quan parlem amb ell, l'Eloi té molt clar les històries que vol explicar, que li agradaria explicar dalt d'un escenari, i des de la productora, des de Caltet Produccions, doncs, i des de la direcció d'en Fel Feixedes, que això va dirigir en Fel Feixedes, doncs, el va dirigir, van vestir-ho amb un disseny de llums, van fer un primer passe en públic a Hostalric, que vam exaurir entrades, i és un tiro, vull dir, no és una xerrada ja, ara és pràcticament un monòleg, tot i que ell en continua dient xerrada monòleg, perquè no s'atreveix encara a dir, no és actor, no, és periodista.
1: Sí, és que de fet el tenim identificat com un periodista, no com algú més tirant a la vessant dramàtica o actoral.
0: No, però la veritat és que li he vist algunes escenes en què ell, doncs, està parlant del record d'un avi, parlant amb ell, i t'endinses amb el personatge que està fent, amb la, amb com ho expliques. Té una manera d'explicar les coses que quedes atrapat.
1: Que enganxa.
0: Recordo els inicis de, i això està bé perquè ja forma part de la meva feina, no? Quan parlàvem de com ho vestirem, dèiem, posarem vídeo, posarem imatges per reforçar les històries que ens està dient l'Eloi dalt de l'escenari, no? I és, ho explica amb tanta passió que quan fèiem aquelles primeres lectures de text, vam dir que no cal. No cal que posem vídeo, no cal que posem imatges.
1: Perquè amb la seva paraula ja omple.
0: Estem veient el personatge que ens està explicant, no? Doncs un home davant del mirall, prim, pesava 37 quilos, i ho explica d'una manera que dius, hòstia, és que estic veient el personatge. I aquest espectacle és això, històries de l'Eloi, que ell ha anat fent recerca d'avis, de gent reconeguda, l'avi de l'Alberto, amb l'avi d'en Peyu, doncs, i ho hem fet format espectacle, i de fet comencem la gira ara. Vull dir, vam fer una estrena, una preestrena a Hostalric, que sempre es fa, una preestrena per mirar si funciona molt públic, i ara
1: i per polir setem... perquè els espectacles també s'han de rodar una mica, s'han de veure, aviam per on es pot millorar, aviam com reacciona el públic, no?
0: I ara encetem, doncs, comencem a tenir ja uns quants bolos per Catalunya, i el gener farem una mini temporada a Barcelona al Teatre Texas.
1: Llavors ja tenim el conegut Un Xou No Fa Estiu d'en Feli i en Carles Xuriguera, que precisament aquest any per la Festa Major el vam tenir aquí a Arbúcies.
0: Sí, de fet, Un Xou No Fa Estiu és el substitut del Festa Grossa, que és, en Feli i en Xuriguera sempre els agrada tenir un espectacle més tot terreny, pensat més per festes majors, potser per sales que no estan prou ben equipades, no? El nostre producte estrella és Les Mares, que és l'espectacle gros de Caltet Produccions, i Un Xou No Fa Estiu és un espectacle pensat, concebut i parit per sales que potser no poden tenir Les Mares i volen tenir en Xuriguera i en Feixedes, que els hi faci passar una bona estona de riures i de reflexions i també de festes majors, no? I per això busquem sempre un títol, doncs, que lligui amb les festes majors, tot i que festes d'hivern també me l'estan comprant. I a vegades diuen, Un Xou No Fa Estiu, però bueno, de fet ara amb el canvi del clima, amb el tema del canvi climàtic, estiu quasi bé, el desembre anirem a màniga curta, dic, sí. Ja està bé que es digui això.
1: Més aviat, amb el tal com va el clima, us va al favor, eh?
0: Sí, i aquest el vam estrenar aquest estiu, pràcticament, hem fet els primers bolos d'Un Xou No Fa Estiu.
1: I també és un espectacle més interactiu, no? Potser que Les Mares, però Les Mares sí que és com una obra de teatre o dramàtica com Il Faut, no? I en canvi això és més... permet certa interacció amb el públic, potser.
0: Bueno, sí que és veritat que ells hi juguen, estiren més...
1: Almenys, no sé, sí. A la versió d'aquí d'Arbúcies es donava, sí, més ells, a interactuar, sí, sí, una mica.
0: A cada poble estiren més d'un costat o de l'altre i són dos monstres que porten tota la vida actuant junts i ells saben aquí podem apretar més i aquí podem estirar més, aquí podem estirar menys o personalitzar una mica amb el poble on estan. Aquest espectacle, evidentment ho permet. I en Fel té un altre espectacle precisament que es diu Feixedes i punt, cavall sol, amb un assistent, en Raül Martínez, a dalt de l'escenari, que aquest sí que és un show més interactiu en què la gent li envia preguntes a través de WhatsApp.
1: Sí, que aquí, bueno, aquí a la pàgina web...
2: Hola.
1: Sí que tenim en Martínez a darrere amb el portàtil.
0: Exacte,
1: que l'assisteix.
0: El públic de tant en tant envia preguntes i evidentment ell té els seus recursos, els seus gags, de moltes experiències personals, que és potser molt el segell de la casa de Caltet Produccions, que les produccions que fan sempre solen ser anècdotes d'ells, no? Evidentment, i ja hi busquen la part d'humor, però que parlen molt d'ells, tant en Xuriguera com en Fel parlen molt d'ells i fa molt riure tant el Feixedes i punt, que és un producte molt fresc d'estiu per sales petites, per sales grans, com Un Xou No Fa Estiu, que sí que està pensat més per
1: festes majors, festes majors una mica més grans.
0: Exacte. I evidentment Les Mares, que és el producte estrella de la casa i que ha tingut molt d'èxit. De fet, quan vaig entrar fa un any i mig vaig tenir la sort de poder entrar abans de fer la temporada del Poliorama, que va anar super, super bé, i va ser com un tret de sortida espectacular poder estar al Poliorama i hem rodat per tot Catalunya, portem pràcticament 100 funcions i potser una de les primícies, i que també m'ho dic així amb nostàlgia, és que el 2027 fem la gira final. farem de gener a maig, el dia de la mare, fem l'últim bolo de les mares, precisament. Farem un tancament de gira de gener a maig amb 15-20 funcions que s'estan acabant de tancar amb diferents poblacions, i serà la gira final abans de passar a fer un nou espectacle que substitueixi les mares.
1: Quan es decideix que un espectacle, diguem-ne, ja ha fet el seu recorregut i que hi hem de passar una cosa nova, o és simplement per una qüestió de tenir, per exemple, un parell d'anys a l'espectacle i després fem una altra cosa, o podria tenir una segona vida?
0: Parlant de manera professional, la gran majoria et diria, depenent una mica d'actors, de programació, d'amortització, però en aquest cas, hòstia, estem tan còmodes amb aquest parell, amb aquesta gent, que potser quan ells tenen la necessitat de deixar de fer aquell espectacle. I les mares, que portarem més de 100 funcions quan acabem la gira, ells ja tenen la necessitat de crear un producte nou, i els va passar el mateix en Festa Grossa, que van dir: tenim la necessitat de fer un canvi i farem un nou producte, un nou espectacle per aquest estiu. I va ser quan van
1: que no vol dir que més endavant a lo millor els hi dona la vena i vulguin recuperar les mares, perquè segurament les mares encara donaria per més.
0: Jo crec que sí, que encara podríem estirar-lo una mica més, però ells hi han trobat, ja està, està
1: ja
0: bé,
1: està, ja,
0: o sigui,
1: està bé. Acabem aquí.
0: Moltes funcions, és un espectacle que pràcticament exaurim allà on anem, ha agradat moltíssim, deixem-ho, o sigui, és ara estem en un bon moment, i potser inclús un moment bo per crear un substitut i dir: anem a fer un altre producte gros, no sé de què anirà, no sé, i si ho sabés tampoc ara mateix us ho podria dir, però esperem que com a mínim sigui com les mares. Jo crec que són capaços de fer alguna cosa semblant a el que han fet amb les mares,
3: tot patiant-li el seu somni amb amor. Ella pensa tranquil·la i dichosa.
1: I tenim més coses, no? Tenim l'Albert Om i en Josep Maria Pou.
0: Vale, mira,
1: que és una parella que dius, també, bueno, un altre, dos periodistes, un esportiu, que dius, home, sí, poden tenir, ja estan acostumats a transmetre al públic, no? Però clar, en un àmbit molt diferent, la tele o la ràdio, no? Que dius, enfrontar-se al públic així en directe amb un espectacle més o menys guionitzat, que és estàtic, doncs és un format també diferent, no?, per aquests dos personatges.
0: Totalment diferent. I abans de continuar a parlar i parlar-te de coses de l'Albert i en Joan Maria, és de la, precisament, i així ho enllaço, és uns dels temes que treuen durant els seus podcasts, són els canvis de nom que els hi fa la gent. En Joan Maria tothom li diu Josep Maria. L'Albert Om és l'Albert Oms.
1: És que Joan Maria no és tan... O sigui, normalment quan Josep Maria és lo habitual.
0: Sí, l'habitual. Sí.
1: Lligar el Josep amb la Maria. Però, ostres, Joan Maria... Però és... sí, aquest espectacle el vam anar a veure, no recordo on, el vam anar a veure i va sortir el tema.
0: Va sortir, sí. És un tema recurrent. Ah, mira, l'Om i en Pou, i així no entrarem en Josep Maria i Oms i tal, l'Om i en Pou... van començar fent un podcast gravat en el Joc, que és la cocteleria d'en Joan Maria, que té a Barcelona. Quedaven un cop al mes, gravaven el podcast i van començar a tenir, doncs, bastant d'èxit a nivell d'oients. Aleshores en Fel va anar en els primers podcasts, els va anar a escoltar. En Fel és íntim de l'Albert Om, són molt amics, i va anar-los a veure i va dir: hòstia, jo això també ho veig amb
1: teatre,
0: amb escenaris,
1: amb escenari gran.
0: Van dir, i els dos es van quedar: hòstia, vols dir? Si no som actors, som periodistes.
1: Sí.
0: I la veritat és que és un producte senzill, perquè és senzill, d'escenografia senzilla, però pràcticament estem exonint entrades allà on hem anat. Ells dos han pogut fer una gira de pocs bolos, per tant és com una cosa molt exclusiva, estem fent 20-25 bolos l'any, i el sol fet que és un producte que no es fan 50 bolos l'any, 25-20 bolos l'any, solen personalitzar bastant a cada poble on anem amb les seves anècdotes.
1: Els hi dona temps de donar-li una volta, sí. que, per tant, no hi ha dos espectacles que siguin allò iguals.
0: Iguals no en trobarem. Evidentment tenen recursos que sí que els utilitzen a cada població, però com jo els explico quan truco un programador i dic: què fan aquest l'Albert Om i en Joan Maria Pou? Els dic: mira, és com si anéssiu a fer un cafè amb ells. perquè totes les anècdotes que expliquen, tot el que expliquen a dalt de l'escenari, que respon al què t'ha passat, no? Que es diu així el podcast, sí, que era a Barcelona, sí, sí, doncs, sí, sí. Són coses que els hi han passat al llarg de la vida i són doncs dos monstres de la comunicació que d'anècdotes en tenen centenars. I a més doncs, ho acompanyen amb fotografies inèdites d'ells de jove, amb anècdotes que els hi han passat abans de fer el podcast i també anècdotes que els hi han passat durant la gira, que això és boníssim quan t'expliquen anècdotes que jo les he viscut i estàs allà i l'expliquen en directe i la gent es tronxa, dius, hòstia, com és la vida, no? Que la vida mateixa et porta temes que pots explicar dalt d'un escenari i que la gent riu d'aquelles anècdotes. I és això, és un podcast en directe que no es grava. Ells sempre diuen el que es digui en aquí al poble es queda aquí al poble, i està funcionant també superbé. Ells s'ho passen molt bé dalt de l'escenari i això ho transmeten al públic.
1: I bé, no sé si aquí ens en deixem algun, les mares, també hi ha el Festa Grossa, eh?
0: Aquest sí que ja està descatalogat, sí? És el que fèiem abans d'un show no fa estiu. I no, ara mateix tenim aquests en stock, tenim aquests. El que passa que vindran nous projectes.
1: Vindran coses noves.
0: Vindran coses noves, sí, sí, sí. Perquè ja estem movent, sempre truquem portes de gent a veure, hòstia, ens agradaria molt fer-te alguna cosa. Hòstia, escriu alguna cosa, que t'ho produirem des de Caltet. Aquest format, això que estem agafant, doncs aquest personatge una mica mediàtic,
1: sí, que li veieu que pot donar joc,
0: que pot donar joc al que està fent, hòstia, acabo d'escriure i t'ho dirigim i t'ho produïm i t'ho movem per Catalunya. I sí, vull dir, ens agradaria molt tenir dones, per exemple, que hi hagin, tenir dones humoristes en cartellera i poder oferir, perquè és que n'hi ha molt poques i estem pincant pedra per veure si alguna ens diu, va, faré un text, faré una producció i us ho portarem des de Caltet. I això en tenim moltes ganes i estem intentant-ho, a veure si algun dia aconseguim trobar algú que vulgui fer humor en català femení i que ho puguem distribuir-ho des de Caltet, que ja n'hi ha, eh? Però que puguem fer-ho nosaltres.
1: De fet, bé s'ha intentat, o almenys en Fel ho ha intentat, des de la vessant del Festimams, que ara s'ha reconvertit en altres festivals.
0: Sí, de fet, una de les idees de quan vaig entrar a Caltet Produccions, a part de fer créixer la marca, fer-ho tot plegat més visible, també era fer créixer la vessant de festivals. El Festimams és un festival històric que va començar a Arbús, va implantar, es va quedar a Girona i vam arribar a les 10 edicions del Festimams, i aleshores Festimams doncs es va poder reconvertir, va créixer, va passar a dir-se Car de Gràcia i també va poder comprar la idea, a part de Girona, Olot, i aquest any vam poder fer el Car de Gràcia Girona i Olot 2 setmanes seguides amb una programació estable de 3-4 dies a Girona i 3 dies a Olot. Després, en festivals, també tenim el Riures, que és el de Sant Antoni de Calonge, que aquest sembla que és la tercera edició que es fa. I aquest any, com a novetat, també hem fet un nou festival que es diu Descollona't, a Arenys de Munt, també de 4 dies de duració, amb programació estable durant aquests 4 dies. Vull dir que hem passat de fer un Festimams
1: a tenir 3-4 segells o etiquetes.
0: Exacte, sí, sí,
1: on també es desenvolupa aquest format de festival de diferents espectacles,
0: perquè tampoc som tanta gent humorista a Catalunya i desgraciadament de dones humoristes no n'hi han masses i estan molt sol·licitades les que hi han, i és cert que ho intentem buscar una paritat amb cada festival, que hi hagin Judits Martins, la Segarra, la Pineda, doncs que ens puguin venir un any, però clar, l'any següent no pots repetir, ja has de mirar de fer un cartell diferent i a vegades costa. Vull dir, ens passa de dir, hòstia, volem aquest any, a veure com ho té, no ho sé, ara no se m'acut un... la Isabel Riera, va, aviam com ho té. Hòstia, no, és que ja tinc compromís, és que no puc, és que hi ha aquelles dates, ja les tinc compromeses.
1: Poques i ocupades.
0: No, clar, vull dir, tenen feina, les que ja en tenen molta feina, per això que tant de bon sortint més de dones humoristes i que puguin venir a tots els festivals que estem oferint.
1: Llavors, bé, els festivals, diguem-ne que seria un front a la vessant dels programadors de poble o d'entitats privades, o seria un altre, i llavors tenim els teatres de Barcelona. No sé, on és més difícil, trobar forats a comarques o trobar un lloc a la ciutat comtal per poder col·locar un mare?

0: o algun espectacle similar?
1: Barcelona. Barcelona és com un aparador que hi hem de passar-hi, perquè sembla que si no passes per Barcelona sembla que el teu espectacle no tingui un segell de qualitat, però penso que el nostre públic, i sóc molt fan de que la nostra gira és Catalunya en general i els pobles de tot Catalunya. Barcelona hi hem de passar-hi i s'hi ha de ser-hi, però potser tampoc li hem de donar aquell grau d'importància que arriba a tenir. He estat a Barcelona, hem pogut fer una gira a Barcelona. Si hi estàs, és molt imperit poder ser-hi i poder-hi estar, però el nostre públic sempre serà el de comarques.
0: Si més no, no s'hi ha d'estar a qualsevol preu.
1: No, clar, evidentment mires d'estar en un teatre adequat. Per exemple, a l'Eloi Vila estarem al Texas, que és un teatre de 200 persones. No anirem al Poliorama amb l'Eloi Vila, que potser d'aquí a 2 anys et dic anem al Poliorama amb l'Eloi Vila perquè és el lloc adequat, no? És un teatre gran i és el lloc adequat. I amb les mares potser no el portaria al Texas. Amb les mares sí que es mereix un Poliorama, un Borràs o un teatre una mica més gran. Però si pel que sigui no hi ha cabuda, perquè hi ha una oferta tan bèstia a Barcelona que a vegades hi ha una competitivitat i t'has de gastar tants diners en promoció per poder estar a Barcelona que acabes fent cabinet, perquè sembla que Barcelona és allò, hi he sigut, no? És com les
0: sí, antigues... Sembla com que em donarà un retorn de visibilitat, no?
1: Sí,
0: potser?
1: Sí, de fet, amb les mares a l'hora de vendre-ho, evidentment era diferent de dir, no, venim del Poliorama, hòstia, clar, i ho estaves venguent al Macelles
0: i dius, oh, collons, aquests han estat a la capital.
1: Estat al Poliorama.
0: Sí, sí, sí.
1: Sembla mentida, però
0: també
1: això encara ven.
0: Això sí, encara
1: sí.
0: Ven.
1: Sí, sí.
0: I bé, l'altre vessant potser són més coses de temes de reportatges o produccions audiovisuals, més potser el que havies fet antigament, no?
1: Sí, evidentment.
0: Que això també ho toqueu, no?
1: Evidentment, xarxes és audiovisual. Fotografia, dissenys, vídeo. Les xarxes de, per exemple, tots els festivals, ha d'haver un resum diari en vídeo. O quan fem un espectacle, anem a un teatre ben parit, doncs, hòstia, fem una mica de reel, fem una mica, doncs, totes aquestes creativitats petites de xarxes, que és d'un minut i mig, ha d'haver-hi algú que pugui gravar-ho, que pugui muntar-ho amb un mínim de criteri, en aquest sentit, doncs, i sóc jo que faig tot el contingut de xarxes de Caltet, tant dels festivals, que porto una feina brutal, pensem que els festivals, doncs, tenim... l'Anna Umatell, que és un influencer que entrevista els actors, entrevista el públic i cada dia fèiem un resum en vídeo, això és de ser-hi.
0: Sí.
1: Doncs el meu paper dins de l'empresa de creador audiovisual en aquest sentit és això. Evidentment, si surt un anunci d'en Fel, mirem de fer nosaltres. Si surt un projecte d'en Robert Molis, mirem d'ajudar-lo amb el que pot des de la producció. Si alguna empresa ens diu, hòstia, podries fer un reel, com ara Can Torres, que els hem fet uns quants reels des de Caltet, doncs evidentment també ho hem provat, el que passa que a vegades no ens dona la vida per tot i sí que hi ha diferents empreses que ens han dit, hòstia, per què no ens feu els reels també a la nostra empresa, que ens agrada molt el que feu a Caltet o en els festivals, no? Que són reels àgils que passen
0: sí,
1: bé,
0: sí, sí, sí, sí.
1: Tant el tema vídeo com el tema fotografia com el
0: és
1: tema
0: que això sembla una tonteria, però fer un reel ben fet, aviam, al tanto,
1: no,
0: són vídeos curts que tinguin certa gràcia, certa originalitat, sí, no és tan senzill.
1: I que no només hi ha per xarxes, és a dir, qualsevol dels productes que venem, truques a un programador, truques a un ajuntament i et diuen, vale, em passes el drive amb les fotos, vídeos, dossier...
0: Sí, un portafoli amb tota la història gràfica.
1: Tot això és... Sempre hi ha d'haver-hi algú disponible al 100% per poder fer, doncs, tot això. I dintre de les meves feines a Caltet, una és aquesta.
0: Que hi ha més feina a l'estiu? És molt estacional tot aquest món de l'espectacle? Sembla que ara que començarà a venir el fred... Se suposa que vindrà. De moment han vingut les pluges, de mala manera, però han vingut.
1: Mira,
0: canvia una mica el mercat?
1: És diferent. Sí, porta una mica més de feina aquests bolos d'estiu, perquè vas en poblacions que et munten l'escenari amb una plaça, amb els recursos que ells poden fer-ho, i s'hi ha de sumar l'estiu que tenim els festivals, a més. Vull dir que és... Tot plegat, que és ben parit, a mi m'agrada, quan tens aquest volum de feina i que treballes de dilluns a diumenge i ja tens el segon festival que se t'enganxa. Molta feina de producció, que aquí som més gent, evidentment, hi ha en Raül Martínez, També tenim administració, tenim en Xavi. Vull dir que no som jo i
0: bé,
1: en Xavi,
0: no sou... però hi ha un equip... Hi ha una mica més de... Exacte, el que sembla, no?
1: Hi ha un equip més de comunicació, que es... per premsa, per tot, l'Àngels, doncs, uh-huh. Evidentment l'equip creix, per l'estiu l'equip creix, en aquest sentit pels festivals, i
0: uh-huh. L'hivern arriba... és més tot ve més pautat, més pausat.
1: Sí. Vull dir, a la tardor doncs vas a Teatre Jardí de Figueres, te'n vas al Cursal de Manresa, evidentment s'ha de picar vedre, no? Puc anar a Vic, o puc anar a Girona, sí, o puc anar... Sí, sí. No és tan fàcil com truques, ei, soc en Fel, sí. Truco de part d'en Fel i et xuriguera per venir, ui, tant, tenim les portes obertes. No, s'han d'ajuntar, has de
0: mirar aviam si encaixa en la seva programació, amb la seva idea de programació. Exacte. Perquè no té sentit tenir un gran equipament cultural i després no tenir una programació afegida en aquest teatre. Això també és un avantatge per creadors de llocs on necessiten produccions, i vosaltres sou els que creeu aquestes produccions.
1: Sí, el que passa que te trobes també molts teatres, malauradament encara els ajuntaments no aposten prou per la cultura. I en molts teatres...
0: Poder no tenen prou recursos, també.
1: No hi ha prou recursos, després has de mirar de fer... buscar l'encaix, no? De dir, nosaltres aquest és el nostre caixet, però bueno, podem mirar de venir de quillatge, busquem la manera d'encaixar i poder venir
0: d'ajudar una mica.
1: Exacte. Mm-hmm. I tant de bo hi hagués... una programació estable a teatres petits i grans, però malauradament a vegades per qüestions econòmiques els ajuntaments no poden permetre-s'ho.
0: I ja per anar acabant, el futur, dius que tenia alguna proposta nova en cartera,
1: sí,
0: no?
1: Sí,
0: podem parlar una mica del futur d'això.
1: Sí, mira, tenim en Xuriguera, que ens dirigirà l'espectacle Cançoner amb en Carles San José i l'Adrià Pujol, que això ho començarem a girar-ho possiblement aquest 2027 començarem a girar-ho, i és, bueno, em fa molta il·lusió que en Xuriguera ens dirigeixi un espectacle i compti amb Caltet perquè li portem doncs part de la producció, les vendes i cobrir, o sigui, uh-huh. Organitzar, sí, sí, sí. Cada bolo del cap de setmana doncs hi puguem ser-hi. El futur, jo puc parlar del futur potser de Caltet. El futur de Caltet passa per continuar apostant per l'humor en català. Crec que no ens plantegem res més enllà que de fer-ho en català, d'apostar potser per aquest format petit que ens està funcionant. No fem grans produccions, no fem superproduccions que els hem d'amortitzar a partir del bolo 23, ho amortitzarem.
0: Sí.
1: Busquem unes produccions que puguin funcionar tant en teatres petits com en teatres grans, apostar per gent que potser no s'ha plantejat encara fer el pas i fer un espectacle del que ell sap fer i que sap portar, que li donem l'empenta des de Caltet a dir fes-ho, i això pot ser un moment per portar-ho per Catalunya, i els festivals, que aviam si volem consolidar els que ja tenim, que ja estan més que consolidats, i que crec que el d'Arenys de Munt, que van fer el primer aquest any, segur que hi haurà el segon, i si en surt algun altre, doncs per què no? Uh-huh. També doncs continuar per aquest vessant dels festivals. Uh-huh. I amb Sin Robert Mollis ens fot algun projecte audiovisual ben parit i podem ser-hi a la producció també.
0: Molt bé, perfecte. Doncs bé, David Batlle avui ens ha acompanyat en el programa L'Amics i Residents, parlant del futur de Caltet Produccions. La nostra idea doncs és, des d'aquí de l'Amics i Residents, doncs anar parlant de la cultura que es fa, que es produeix aquí a Arbúcies. David, quan vulguis, ja saps, això és casa teu, i si has de passar, heu de fer alguna promoció, alguna cosa, doncs des de Ràdio Arbúcies, doncs ja saps que estem a la vostra abast.
1: I contem, i tant, moltes gràcies.
0: Doncs vinga, ens retrobem al teatre, no, potser?
1: Sí, el dia que vulgueu.
0: Molt bé.
2: Informació, proximitat, música...
3: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies.

I fins aquí arribem, tanquem la parada. Res de tot això no seria possible sense l'ajuda de Manel Canaleta a les xarxes socials, Xavier Soler amb la previsió del temps, la Marta Rubio, l'Anna Teixeira i l'Oriol Garriga en el butlletí informatiu, amb Nelson Paz a la secció i un servidor, Jordi Soler, al micròfon i als guions. També agraïm molt sincerament la presència de David Batlle parlant de Caltet Produccions. Tot plegat ha composat aquesta sinfonia que ha estat la meva. Contactar amb nosaltres a l'adreça electrònica amicsiresidents@gmail.com i ens podeu seguir al blog amicsiresidents.blogspot.com, a iVoox, Facebook i a Instagram. I penseu que tenim el nostre concurs del misteri de les tres bandes sonores en marxa i que podeu participar o col·laborar amb nosaltres al WhatsApp de Ràdio Arbúcies amb una nota de veu o un text breu al telèfon 603 487 129. I pel que fa en el cas del misteri de les tres bandes sonores, també podeu enviar un missatge a través d'Instagram i respondre al misteri d'aquesta ronda, doncs a través d'Insta. Amics i residents és una producció de Ràdio Arbúcies des dels estudis de l'Espai de les Naus Aïllats, al costat de Can Cassó. No deixeu la nostra sintonia. Ens retrobem en 7 dies. Salut a tothom i molt bona setmana.

Nosaltres molt contents de saludar-vos. Ara comença la primera llista, un repàs durant dues hores de les 40 cançons més importants de la setmana, amb l'intriga de saber si Temper City mantenen el lideratge amb Self-Aware o si hi ha canvis. Una llista que tindrà dues noves incorporacions entre les 40 posicions i també, atenció, a la categoria dels aspirants, avui 5 novetats, 5 estrenes en aquesta categoria que anirem descobrint al llarg d'aquestes dues hores de programa, on també tindrem en Pol Millet, on al final d'aquesta primera hora que ens recordarà un número històric de la llista. I a la primera llista, evidentment, tampoc ens farem oblidar d'Oques Grasses. Aquesta setmana és la setmana del seu comiat a sobre els escenaris. Està sent la setmana del seu comiat a sobre els escenaris i, per tant, també al llarg del programa recuperarem alguns números 1 d'Oques Grasses que han sonat al llarg de la història del programa. Per tant, de tant en tant anirem deixant sonar alguna cançó d'Oques Grasses entremig dels èxits de la llista actual, perquè Oques Grasses han estat importants per la primera llista des de que vam començar el 2013, que ells també, doncs, més o menys van començar per aquelles dates i ens han anat acompanyant al llarg dels anys. Per tant, escolta, els trobarem molt a faltar des de la primera llista poder fer sonar cançons de la banda d'Osona, que per cert és la banda que té més números 1 aquí a la primera llista. Per tant, avui també és històric i hem de fer-ho, hem de recordar també a la banda osonenca. Va, som-hi! Comencem el repàs i ho fem amb una de les cançons que ens ha acompanyat els últims mesos i que sona des de la 40. Energia.

0: Doncs amb aquesta energia, amb aquest bon rotllo de Doctor Prats, donem per iniciar aquesta edició de la llista. Energia cau 5 llocs, de la 35 a la 40. A la 39, la primera setmana per aquesta cançó del 2025 de Cuarto Azul, un dels èxits d'Aitana que arriba després de Superestrella. S'incorpora a la llista aquesta connexió psíquica en la seva primera setmana des de la 39.
1: Aquesta cançó
2: avui entra a la primera llista.
1: Número 39.

tots és una setmana s'han incorporat des de la 40, parlem del Sexgeni amb la seva última cançó, Malalt de somnis, i amb un concert que faran el mes de gener a la Sala Apolo per acomiadar-se temporalment dels escenaris, per preparar noves coses, per descansar una mica. Sexgeni han sonat des de la 37. I ja que parlem d'estrenes i de novetats, des de la 36 hi tenim el debut musical dels My Hallies, una banda que s'han donat a conèixer amb la seva primera cançó pròpia, amb aquest Ballo sense tu, que en la seva segona setmana ja puja. Número 3.

èxit rere èxit. Això és la primera llista. Ha arribat el moment de viatjar en el temps. Aquesta cançó va ser número 1

Olivia Rodrigo, que continua tenint presència a la primera llista amb aquest Drop Dead, és la primera que vam conèixer del seu nou disc, i en cau dues. A la 34, pujada per la Ludwig Band, des del seu últim treball d'estudi, Que bonic, dos amunt.

0: La Taylor Swift ha sonat des de la 33. I Knew It, I Knew You és la cançó de la banda sonora de Toy Story 5 i ha sonat amb aquesta posició des de la 33. Avui, per cert, tindrem nova cançó de la Taylor a la primera llista. De moment, a la 32, la segona entrada se l'emporta Karol G, que després de moltes i moltes setmanes a la categoria dels aspirants finalment entra en aquesta col·laboració al costat de Bruno Mars amb això que es diu Still.
1: Aquesta és

0: És una de les pujades més importants de la setmana. Se l'han portat Alex Warren. N'ha sumat 7 de cop amb aquest Emerald Lights, la cançó que ens va presentar la setmana passada des de la 38 i que en 7 dies ja tenim a la 31. Va, comencem a la categoria dels aspirants a posar cançons, però comencem amb una que tenim de la setmana passada i és l'avançament del nou treball d'estudi dels irlandesos U2. Els U2 que tornen amb nou disc després de 9 anys, es dirà Carnaval de Luz, i el primer senzill es diu Silencio, cançó amb títol en castellà. La cançó és en anglès, tot i que té fragments en castellà, i que sona com aspirant per entrar a la llista la nova dels U2.
1: Aquesta cançó aspira a entrar a la llista.

Era Bruno Mars, situat des de la 29, això es deia On My Soul, una de les cançons del seu treball de Romantic. A la 28, baixada d'un lloc pels Catarres, i això que es diu Diumenge sense drama. Número 20.

0: Guillem Gisbert ja no necessita presentacions, porta un mes amb nosaltres amb Entretenme, cançó que formarà part del seu nou treball d'estudi que arribarà el mes vinent i que esperem amb moltes ganes. A la 26, una banda que tenen dues cançons a la llista. Una d'elles està, doncs, ben amunt. La setmana passada la teníem a la 4, veurem aquesta on se situa. Tame Impala, que són rècord de permanència al costat de Geni amb aquest Dràcula, que en suma ja 42 setmanes amb nosaltres.
1: Número 26. Rècord de permanència.

0: Els triets han sonat des de la 24, n'han caigut dues. Era això, de seguida la 23, la 22 i la 21 abans, però anem a la categoria dels aspirants per estrenar una cançó. Ens la porta una artista que debuta a la primera llista amb aquesta cançó, no havia sonat mai encara. Així, una artista que és una cantautora nord-americana que es va donar a conèixer el 2019 amb el tema Moral of the Story. Aquesta cançó tan personal per l'Àsia que va escriure inspirant-se en la seva pròpia experiència. Es va casar i es va divorciar quan tenia poc més de 20 anys. Una etapa de la seva vida que va inspirar doncs, les seves primeres cançons, per exemple, Moral of the Story. Ara arriba amb aquesta cançó fantàstica, Stop the Wedding, nova cançó d'Àsia debuta a la primera llista amb l'avançament del seu quart treball d'estudi.
1: Novetat a la llista.

0: Clàssics i escrit que s'aturi el temps. Doncs mira, s'ha aturat a la 23. A la 21 hi posarem Magnètic de Bausa i de seguida també el tindrem amb Pol Miret amb nosaltres. Abans, soltem des de la 22 la baixada de 4 llocs dels Amics de les Arts i Segurament t'estimo.
1: Número 22.

0: és un èxit, sona a la primera llista.
1: Estem a punt de tancar aquesta primera hora de la llista, però com sempre anem a viatjar en el temps per recuperar un número històric de la llista. Com sempre, aquest espai ens el presenta Pol Millet.
2: Què tal, com estem, Marc Clapés? Doncs sí, avui ens anirem fins a l'any 2013, que són els inicis de la primera llista, quan encara no es deia ni la primera llista.
1: És veritat, quins records, ai. Molt bé, i quina cançó era número 1 de la primera llista un cap de setmana com el que ens trobem?
2: Doncs era una cançó molt bona, que jo recordo moltíssim, és de Katy Perry i es diu Roar.
1: Jo recordo que la presentava així.
2: Exacte. La pots presentar tu, també, ja que estem?
1: Vinga, va. És el teu espai, no vull tampoc...
2: Clar, ja fas molta estona de primera llista.
1: Ja va bé.
2: Una mica de diferència. Doncs aquesta és la de Katy Perry, de l'any 2013.
0: Ha arribat el moment de viatjar en el temps. Aquesta cançó...

Doncs d'aquesta manera hem obert la segona hora amb aquesta preciosa cançó de Sien Espiró que es deia Great Expectation i que forma part de The Visitor, el seu nou treball d'estudi que presentarà el 2027 a Barcelona amb tot exaurit ja des de fa mesos. Amb Great Expectation suma 4 posicions, se situa a la 20 i obrim segona hora que ens portarà a descobrir si Temper City mantenen el lideratge amb Self Aware o no, o si hi ha canvis. També hem de posar la categoria dels aspirants 4 novetats. Avui ja hem dit que teníem 5 estrenes per fer, la primera ja l'hem feta. Així hem Stop the Wearing i ara toca fer la segona. La segona es queda a casa. Es queda a casa perquè Max Navarro torna amb nova cançó després de presentar-nos Estrelles o també, per exemple, la que va venir després. Ara arriba Amor de Pel·lícula. Nova cançó de Max Navarro aspira a l'entrar a la llista a un artista que ens agrada moltíssim. El tenim mimadíssim, Max Navarro, i segur que entra tard o d'hora. De moment, aquesta setmana l'estrenem. Amor de Pel·lícula, la nova de Max Navarro. Jo no.

0: Shakira ha sonat des de la 19 amb Burna Boy, això es deia Dai Dai. 19 setmanes a la primera llista i en cau dues. Atenció, perquè a la 18 hi tenim la pujada més important de la setmana. Amb una cançó que va abandonar la llista, va estar res, un parell de setmanes fora, i va tornar a entrar. Parlem de Stupid Song, la nova cançó d'Olivia Rodrigo, que fa una gran pujada de 10 llocs.
1: La cançó que més puja. Número 18.

0: Era Yujel, French Montana, David Guetta, Shine. 8 setmanes a la primera llista i en suma 2. També una gran pujada s'emporta Ginestar al costat de Nil Moliner, amb qui estaràs, passa de la 24 a la 16, en suma 8.
1: Número 16.

0: Era Estela Lefty, ha sonat des de la posició 15, reduint una posició de la 14 a la 15, això es deia Boston. De seguida descobrirem la 14, abans anem a nou a la categoria dels aspirants, en aquest cas per posar Purple Disco Machine, un DJ alemany que ja ha sonat vegades i vegades aquí a la primera llista i ara ho fa al costat de la veu de Mick. La cançó es diu Test My Luck, és la nova producció d'aquesta colla d'artistes que debuten amb aquesta cançó a la primera llista, en aquest cas a la categoria dels aspirants. Veurem si entrarà o no, de moment és novetat a la llista.
1: Aquesta cançó aspira a entrar a la llista.

és dues i passa de la 14 a la, de la 11 a la 13. De seguida a la 12, a la 11, i obrim el top 10 abans, tornem a la categoria dels aspirants per posar nova cançó de Taylor Swift, amb la reedició del seu últim treball d'estudi, un disc ple d'èxits. Aquesta cançó ja està número 1 mundial, i ara arriba amb una de les 4 cançons que trobem en aquesta reedició del tema de Life of a Showgirl d'Encore. Una de les 4 cançons és aquest Patient Zero, la nova de Taylor Swift, aspira també a la llista.

0: Miley Cyrus fa una molt bona pujada aquesta setmana, se situa la número 11 a les portes d'entrar al top 10, un top 10 que obrirem de seguida, però abans d'aquest Vesper Suede, abans d'obrir el top 10, toca anar de nou a la categoria dels aspirants perquè ja hem posat a Purple Disco Machine, Taylor Swift, així Max Navarro, i ara toca estrenar una altra novetat d'un artista que també debuta. A la primera llista es diu Sia Gia, ens arriba des de Barcelona. Un projecte fantàstic amb producció de Jan Aigua, Galgo Lento també està per aquí darrere. En fi, ens té totalment enamorats aquesta cançó que es diu Barcelona. Atenció, l'avançament del seu debut musical que arribarà el mes de gener. Un estil que ja veureu que us agradarà, que us enganxarà aquesta Barcelona. La nova, el debut a la primera llista de Sia Gia, a la primera llista amb Barcelona.
1: Aquesta cançó aspira a entrar a la llista.

dels imprescindibles d'aquest estiu, la graciosa Alexis de Quevedo i Elvis Crespo, que serveix per obrir el top 10. Aquesta cançó es va estar 3 setmanes aquest estiu, literal, la primera llista, i ja, mica en mica, va reduint posicions. En perd una. A la 9, una altra dels èxits d'aquest estiu que va baixant posicions, parlem de Moving to the Sun, amb Yuseli.

Bona pujada per Adele, que per cert aquesta setmana ha estat confirmada com una de les artistes del cap de cartell del Primavera Sound del 2027, actuarà per primera vegada a Barcelona presentant les seves cançons, com per exemple aquesta. En Los Angeles, en suma dues, se situa ja a la 8. A la 7 baixada, no, pujada també d'un lloc per Mr. Know It All. Així sona Teddy Swims a la primera llista.

El top 10, sens dubte que aquesta és la cançó més veterana. Suma 22 setmanes i encara no està en número 1, déu-n'hi-do, va camí de rècord. Recordem que hi ha poques cançons que els hi costi tant arribar fins al lideratge. Aquesta, doncs, es resisteix. Anem tirant. 31 fam, situada des de les 6. A les 5 puja un lloc també CatSci i Animal.

Doncs atenció, perquè aquesta setmana tindrem un nou líder a la primera llista, perquè Temper City només hauran aguantat una sola setmana amb Self-Aware, que cau de la 1 a la 4. Un nou líder que no serà Tame Impala, perquè Loser puja, però només un lloc. Per tant, no

Es va estar dues setmanes número 1 de la primera llista, que Talk To You la setmana passada va perdre el lideratge i aquesta manté posició des de la número 2, Another. Tenim nou líder, o en aquest cas tenim nous líders perquè són una colla de gent. Karol G, Jude Line, Rusovski arriben a la primera llista i al número 1 amb tan sols 5 setmanes a la primera llista. Aquest Baby Wow és el nou líder de la primera llista per tota aquesta setmana. D'aquí a 7 dies, més números 1, aquí, com sempre, a la primera llista. Bona setmana!

0: Would you rescue me? Would you get my back? Would you take my call?
1: Bon dia, són les dues, us parla Eduard. Bon dia, són Eduard París.
2: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: Avui es celebra el Dia Mundial de la Salut Mental, una jornada per sensibilitzar la societat sobre els trastorns mentals, lluita contra l'estigmatització que pateixen les persones afectades i també impulsa iniciatives que en millorin la seva atenció.
3: A Catalunya creixen els indicadors d'alguns d'aquests trastorns i és que gairebé 3 de cada 10 persones adultes declaren tenir problemes de depressió o ansietat.
1: Repassem ara la resta de notícies de la jornada. Lídia Porta, bon dia.
4: Bon dia, Eduard.
1: En l'àmbit polític, els partits entren de cap en la precampanya de les eleccions del 29N. Pedro Sánchez, avui des de Dos Hermanes a Sevilla, ha criticat els constants canvis de discurs dels partits de dretes.
3: I el PP ha triat Madrid per fer el primer gran acte de precampanya. I és que Núñez Feijóo assegura que no proposa una alternativa de govern, sinó un canvi de regles.
1: Seguim amb més política que a casa nostra. La secretària general d'Esquerra, Elisenda Alemany, s'ha mostrat convençuda que Esquerra farà una gran llista per les generals i que estarà encapçalada per Gabriel Rufián.
3: Per això, a banda del portaveu dels comuns i candidat a l'alcaldia de Barcelona, Gerardo Pisarello, ha defensat que la iniciativa ha d'anar més enllà dels noms i de les cadires i ha assegurat que tant Rufián com Ada Colau podrien formar part d'aquesta alternativa.
1: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar.
5: A primeres hores del matí d'aquest dissabte teníem una nuvolositat més compacta, sobretot a l'Alt Pirineu, però en conjunt el matí ha estat molt assolellat i hem tingut el pas, això sí, de molts núvols alts i prims. A aquestes hores de la jornada les temperatures són molt i molt suaus a tota la costa catalana, amb uns valors que ronden al voltant dels 20-24 graus, són una miqueta més baixes, això sí, a l'interior de Catalunya. De cara a aquesta tarda continuarem amb la mateixa situació de calma i tranquil·litat. De fet, aquests núvols alts i prims tendien a retirar-se cada en un cel molt més net a núvols i al Pirineu tindrem el creixement típic de nuvolades, però que no ens deixaran precipitacions. Tant al matí com aquestes properes hores tenim aquesta tramuntana sobretot al nord del Cap de Creus que a poc anirà perdent força.
1: I a Rodalies, la incidència a les línies R11, R8, R2 i R2 Nord per un robatori de cable entre Mollet-Sant Fos i Montmeló s'ha resolt aquest matí pels vols de 11:45.
3: Mentrestant, a la xarxa viària, el tram final de l'operació sortida del pont del 12 d'octubre sense gairebé incidències destacables a hores d'ara.
1: I en els esports, el Barça juga avui partit de la 8a jornada de Lliga. Els blaugranes reben al Camp Nou al Getafe a partir de 6:45 de la tarda.
3: El tècnic Hansi Flick ja va confirmar ahir que Rafinha no estaria disponible avui ni tampoc el dimarts davant del Galatasaray en el partit de Champions.
1: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostre a la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Lídia Porta i jo mateix, Eduard París. Avui es celebra el Dia Mundial de la Salut Mental, una jornada que té l'objectiu de sensibilitzar la societat sobre els trastorns mentals, lluitar contra l'estigmatització que pateixen les persones afectades i també impulsar iniciatives que en millorin l'atenció. Aquesta jornada està impulsada per la Federació

0: Federació Mundial per la Salut Mental amb el suport de l'Organització Mundial de la Salut des de l'any 1992.
1: A Catalunya creixen els indicadors d'alguns d'aquests trastorns i és que gairebé 3 de cada 10 persones adultes declaren tenir problemes de depressió o ansietat. Són 10 punts més que abans de la pandèmia, segons l'ITESCAT, i els experts ho relacionen amb una societat cada vegada més sotmesa a la pressió i a la incertesa i demanen reforçar la prevenció, la detecció precoç i l'accés a l'atenció psicològica. Ens ho amplia tot plegat Carme de Fez.
2: Unió de Pagesos ha fet una valoració dels danys patits en l'agricultura.
3: Darrere d'aquest augment hi ha molts factors. La pressió a la feina, les dificultats per arribar a final de mes o els problemes per accedir a un habitatge. Tot plegat passa factura a la salut mental. I el sistema públic, alerten els experts, no té prou recursos per atendre una demanda que no para de créixer. Ho adverteix Dolors Líria, degana del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.
4: Hi ha una manca de psicòlegs i psicòlogues, tant a atenció primària com als serveis especialitzats, i també hi ha una dificultat perquè aquests professionals que ja hi són a la xarxa de salut pública puguin fer la seva feina amb la qualitat que podrien fer-la si tinguessin més recursos, no? Les llistes d'espera, els temps molt reduïts fan que sigui molt difícil sostenir també els tractaments de les persones que estan ateses i moltes queden fora.
3: Però la resposta no pot ser només individual. Líria reclama més mesures socials i comunitàries per actuar sobre les causes del malestar.
4: Estem molt més individualitzats i això també ens porta a una patologització i una sobremedicalització molt sovint del patiment psicològic. El valor de la comunitat, l'efecte positiu i preventiu de la comunitat és important. Per tant, aquestes mesures de tipus comunitaris i socials són importantíssimes per poder prendre mesures reals en relació a la salut mental de les persones, més enllà de poder tractar, evidentment, des d'una perspectiva més clínica, les problemàtiques més complicades.
3: I com podem saber si el malestar va més enllà i necessitem ajuda? Què hi podem fer? Ens ho explica Sergi Salmerón, psiquiatre adjunt de l'Hospital Mútua de Terrassa.
5: Que és important per a les relacions socials, d'evitar l'aïllament, de tenir, no?, contactes familiars, amics, amb qui ens acompanyem i que compartim les experiències, que es pugui parlar obertament, que puguin ser altres persones. A vegades necessitem altres persones que ens diguin que potser necessitem ajuda i saber, doncs, que demanar ajuda als moments en què la salut mental està en conflicte, doncs també és un pas fonamental per a l'adequada atenció.
3: Un altre focus de preocupació és l'entorn digital, sobretot entre els joves. Els experts demanen implicar-hi tothom, les plataformes, les famílies i els mateixos joves. Més prevenció, un ús responsable de les xarxes i a casa una comunicació basada en la confiança són algunes de les claus per protegir la salut mental.
0: Tot i que aquesta jornada del Dia Mundial de la Salut se celebra avui, durant tota la setmana ja s'han fet diversos actes en commemoració. En alguns llocs com Amposta i Balaguer han utilitzat les arts escèniques per combatre estigmes, com diem, associats als trastorns mentals. Més detalls ens ho explica Queralt Àries.
6: És el cas de Mollet del Vallès, en què l'acte va comptar amb la participació de l'Ajuntament, l'Associació Suficientment i la Taula Vallesana de Salut Mental i Addiccions. S'ha posat l'accent en la importància de les relacions personals, l'escolta i, sobretot, el recolzament. A Amposta es va fer la performance participativa Trenquem Etiquetes, Obrim Mirades. L'activitat combina les arts escèniques, el moviment i les emocions per sensibilitzar la ciutadania i combatre els estigmes associats als trastorns mentals. Núria Marco és la primera tinent d'alcalde d'Amposta.
7: Són malalties que ens poden afectar a qualsevol persona, en qualsevol moment de la nostra vida. Parlar-ne, poder trencar estereotips, és el primer que hem de fer.
6: L'Associació de Salut Mental de la Noguera ha reflexionat per combatre la soledat no desitjada. El resultat, en forma de creació artística, els usuaris de l'associació han mostrat el seu treball conjuntament amb l'artista Núria Costa com a mediadora.
8: Simbolitzant també a vegades aquells pensaments més obscurs o més pesats, no?, que en moments d'aïllament social podem sentir. Fer aquests nusos i després tallar-los, com perquè amb l'aigua tot es sosté, no?, i quan estem en col·lectiu, també aquest punt de comunitat, és més fàcil sostindre-ho tot.
6: I aprofitant el Dia de la Salut Mental, Vilanova i la Geltrú ja té en funcionament el nou Centre Integral de Salut Mental del Parc Sanitari Sant Joan de Déu. El nou equipament es presenta com el primer edifici de Catalunya concebut per reunir en un únic espai serveis de salut mental d'adults, infantil i juvenil, rehabilitació comunitària i atenció a les drogodependències.
0: Thank you. Obrim plana política perquè els partits entren de cap en la precampanya per les eleccions del proper 19 de novembre. Pedro Sánchez avui estava a Dos Hermanes a Sevilla des d'on ha criticat els constants canvis de discurs dels partits de dretes.
9: Fijaos que es curioso, ¿eh? Pero estos de el que pueda hacer que haga, ahora son los de cuantos menos voten mejor. Pero yo os voy a decir una cosa. Tienen razón en tener miedo, porque urnas llenas gana la gente y urnas vacías ganan los que mueven los hilos. Así que vamos a votar todos el 29 de noviembre, vamos a ganar las elecciones y vamos a gobernar 4 años más para la gente.
1: I el PP ha triat Madrid per fer aquest primer gran acte de precampanya. Núñez Feijóo assegura que no proposa una alternativa de govern, sinó un canvi de regles.
10: No propongo una simple alternancia, que quede claro. Propongo un cambio total, un cambio sereno, pero contundente. España necesita dirección. Y eso exige más que sustituir un gobierno por otro, exige revisar las reglas.
0: Per la seva banda, les esquerres miren de lligar un front comú per guanyar força amb un debat obert encara sobre qui haurà de liderar-lo.
1: El portaveu dels comuns i candidat de l'alcaldia de Barcelona, Gerardo Pisarello, ha defensat que la iniciativa ha d'anar més enllà dels noms i de les cadires i ha assegurat que tant Rufián com Ada Colau podrien formar part d'aquesta alternativa.
11: Em satisfà molt que hi hagi diferents grups polítics que hagin posat el nom de l'Ada Colau sobre la taula i, per tant, posem al servei de la construcció d'una alternativa, d'un front el més ampli possible, el més representatiu possible del carrer i amb la màxima capacitat, com dic, per anar més enllà de les polítiques a les que està disposat el Partit Socialista, i continuarem treballant en aquesta línia, donant suport al carrer, ja dic, i construint un front ampli com el que cal en aquestes circumstàncies.
0: Seguim parlant d'Esquerra Republicana, en aquest cas la seva secretària general, Elisenda Alemany, que s'ha mostrat convençuda que el partit farà una gran llista per a les eleccions generals del 29N i que estarà encapçalada més per Gabriel Rufián.
1: En una entrevista en el Nacional, Alemany s'ha mostrat convençuda que fer aquesta gran llista i que connectarà amb tot el racons de Catalunya. A més, ha criticat el president de la Generalitat, Salvador Illa, perquè incomprensiblement i davant d'aquesta convocatòria electoral no ha lamentat que Catalunya perdi 4,7 milions d'euros anuals pel seu finançament.
0: Precisament els republicans han anunciat que reeditaran la seva coalició, en aquest cas de cara al Senat, amb el Partit Nacionalista Basc, en aquest cas amb EH Bildu. Per la seva banda, la CUP decideix avui també en una reunió de la mesa nacional del partit a la seva seu a Barcelona si finalment es presenta a aquestes eleccions generals.
1: La formació anticapitalista haurà de valorar les possibilitats d'obtenir representació al Congrés enmig d'aquest debat intens sobre si cal tornar a concórrer a unes eleccions generals que tindran lloc el 29 de novembre. Com que actualment la CUP no té representació, hauria de recollir avals per presentar-se als comicis i en fer-se pública la convocatòria d'eleccions per part de Pedro Sánchez, la portaveu de la CUP, Su Moreno, va qualificar-la de moviment purament electoralista i vergonyós.
0: I encara un darrer apunt polític, perquè avui es presenta un nou partit que també podrà concórrer a les eleccions. Es tracta de Democràcia 21, liderat per una advocada, Míriam González, i dona de l'exviceprimer ministre britànic Nick Clegg.
1: El partit es situaria en l'aspecte de centre o centre liberal i en les seves bases defensa la regeneració democràtica i la modernització de les institucions.
0: Parlem ara de les conseqüències de les tempestes viscudes durant la setmana passada arreu del territori, i és que aquestes pluges torrencials han agreujat la situació precisament del sector agrari al Baix Ebre i al Montsià.
1: Unió de Pagesos alerta que la collita d'oliva podria caure fins a un 80% i denuncia les dificultats que també pateixen els arrossaires del Delta. Davant d'aquesta situació, el sindicat reclama mesures urgents i crida a mobilitzar-se el pròxim 14 d'octubre a Barcelona. Canal 21 Ebre, Joaquín Domingo.
2: Unió de Pagesos ha fet una valoració dels danys patits en l'agricultura després del darrer episodi de fortes pluges al Baix Ebre i Montsià. El coordinador comarcal d'Unió de Pagesos al Baix Ebre, Carlos Sanz, lamenta que el sector de l'oliva caurà fins a un 80%, provocat per un cúmul d'anys de sequera, i ara les tempestes extremes han fet caure gran part de la producció a terra. Tampoc es podrà aprofitar la collita d'altres sectors, com els cítrics o l'horta.
12: I i creiem que no es podran assumir ni continuar treballant les finques com les hem estat treballant fins ara. Claro, nosaltres que ens trobem ja aiguats, preus, fauna, no ens en sortim.
2: Pel que fa al sector de l'arròs, Josep Antoni Vidal, responsable nacional de l'arròs d'Unió de Pagesos, lamenta que la pagesia del Delta ha patit un encariment dels costos de producció, una problemàtica que s'afegeix al fet de no poder accedir als arrossars a segar per culpa de les pluges. S'hi suma la prohibició de fitosanitaris per part de la Unió Europea i els assajos de noves varietats als cultius que no han donat rendiment.
13: Preu barato, poc rendiment i pocs quilos. Això és deplorable. El Ministeri ha d'obrir la porta a poder fer varietats autòctones, varietats d'arròs redó, com tota la vida s'ha fet, no invents raros.
2: Per tot plegat, han fet una crida a la mobilització en la manifestació del pròxim 14 d'octubre a Barcelona, exigint preus justos, costos assumibles, ajuts directes, més protecció del sòl agrari, control de fauna i aigua per produir.
0: I per la seva banda, i encara referent a aquests aiguats viscuts aquests dies al territori, els bombers van evacuar aquest dimecres a la nit fins a 22 usuaris de la residència d'Ara de Granollers com a mesura de prevenció després d'aquest episodi de pluges que va patir el municipi del Vallès Oriental.
1: El Departament de Drets Socials s'ha encarregat de la reubicació dels usuaris en una altra residència. Alba Barnocell és l'alcaldessa de Granollers.
14: Hem estat en contacte i com a ajuntament amb la família, amb totes les famílies des del primer moment, i els seguirem acompanyant amb tot el que necessitin. Per tant, és com si fos una residència de la ciutat en una altra ciutat.
1: A dia d'avui, ni els residents ni els treballadors, que també van ser evacuats, encara no han pogut tornar a la residència d'aquest municipi.
0: Parlem ja de mobilitat. Des de les 12 d'ahir divendres i fins a les 2 de la jornada d'avui han sortit ja de l'àrea metropolitana de Barcelona uns 543.000 vehicles en el marc de l'operació sortida del pont del 12 d'octubre. Aquesta xifra equival al 95,2% dels 570.000 vehicles previstos.
1: En aquesta operació sortida, la mobilitat ha estat la pròpia d'un cap de setmana de tardor, amb principals afectacions concentrades a la C-17 i la C-16, mentre que l'AP-7 no ha presentat problemes destacables.
0: De la xarxa viària ens n'anem a Rodalies. La incidència a les línies R11, R8, R2 i R2 Nord per un robatori de cable entre Mollet-Sant Fos i Montmeló s'ha resolt aquest matí pels voltants de 11:15.
1: Els trens circulaven per via única entre ambdues estacions del Vallès Oriental i amb un augment del seu temps de recorregut i més temps d'aturada de l'habitual, a mesura que s'apropaven en el punt afectat. Renfe ha precisat que DIF ha pogut reparar el robatori de cable de la via 2 i que ja circula per les dues vies en el tram entre Mollet-Sant Fost i Montmeló, amb una recuperació de les freqüències de pas de manera progressiva.
0: I parlem també de successos. Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil han desarticulat dos grups criminals especialitzats en robatoris amb força a l'interior de domicilis, segons ha informat la policia catalana a través d'un comunicat.
1: En total s'han detingut 8 persones, 6 homes i 2 dones d'entre 28 i 54 anys, a qui se'ls atribueix delictes de robatori amb força, pertinença a grup criminal i falsedat documental. També se'ls acusa de cometre robatoris a Catalunya i a la Comunitat de Madrid. Els dos grups actuen de manera itinerant i podrien arribar a cometre fins a 4 robatoris en un sol dia. Segons els Mossos, van cometre robatoris en les localitats com el Picat, de Lleida, Sant Cugat del Vallès, Valls i Girona.
0: I encara un apunt més en successos. Els Mossos d'Esquadra han multat l'alcalde de Santa Cristina d'Aro, Josep Xifre, per superar el límit d'alcoholèmia mentre circulava en moto per l'autovia C-65, tal com avança el diari de Girona i ha pogut confirmar la CN.
1: Els fets van passar el 23 d'agost, quan els agents feien un control rutinari i el van aturar. Després de fer-hi la prova, el resultat va superar el 0,6 mg d'alcohol per litre a l'aire i van sancionar-lo administrativament. Xifé ha reconegut els fets i assumeix la responsabilitat i assegura que considera que els controls policials són perfectes i molt necessaris.
0: Obrim plana local, parlem de salut. El projecte Petit U-Binding, desenvolupat per la Universitat de Barcelona, treballa amb infants en les primeres etapes educatives per detectar de manera precoç dificultats lectores associades a la dislèxia.
1: El seu mètode s'aplica a escoles de tota Espanya i fins i tot a algun centre internacional. Ràdio Rubí, David García.
15: A Rubí, el projecte Petit Ubindin s'aplica a les escoles Ribes i Balmes. Els experts recorden que la dislèxia no es defineix simplement per invertir lletres o confondre la dreta i l'esquerra. De fet, en català i castellà, una de les dificultats més importants té a veure amb la velocitat i l'automatització de la lectura. Per això, la detecció primerenca és clau. Montse Pedra, logopeda del projecte, defensa que no s'ha d'esperar que l'infant maduri abans d'intervenir.
16: No hem d'esperar, el que hem de fer és prevenir. Per tant, des de com més petitons puguem detectar o diagnosticar, sobretot detectar, no? Que hi ha una dificultat per seguir el ritme que estan seguint els seus companys d'aula, doncs anar-hi i treballar-hi amb ell perquè les coses seran més fàcils per ells després.
15: Un estudi de la Universitat de Barcelona amb prop de 350 alumnes de 10 escoles va observar una millora significativa de la fluïdesa lectora entre els participants al programa Petit Ubinden.
0: I obrim ja plana cultural. Comencem amb el Festival Sona Flamenc de Tarragona, que culmina aquest cap de setmana amb el concert de les Migues com a un dels plats forts d'aquesta 8a edició.
1: Entre queda tota una setmana d'activitats que han unit música, balls i tallers de la ciutat. Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
17: Se me llevó el corazón, se me llevó el corazón, el primer amor que tuve.
18: El quartet Les Migues actua avui a les 8 del vespre al Teatre Tarragona per portar la 8a edició del Festival Sona Flamenc al seu moment àlgid. Marta Robles, guitarra i veu del quartet, ha explicat a Tarragona Ràdio que tenen ganes de tornar a Tarragona, a la que consideren una ciutat molt flamenca.
19: Tarragona és una ciutat superflamenca i que, además, nos quiere un montón y me hace mucha ilusión volver, la verdad. Así que espero que no se lo pierda a nadie de la gente que le gusta el flamenco y de los que no les gusta el flamenco también, porque Las Migues somos uno de los grupos que la gente nos dice: a mí el flamenco no me gusta mucho, pero a vosotras sí me ha gustado, ¿no?
18: Amb Las Migues, el Festival Sona Flamenc culmina un programa clarament femení, per on han passat al llarg d'aquesta setmana bailaores reconegudes mundialment com Rocío Molina o la tarragonina Azar Tortajada.
0: I del flamenc ens n'anem al cinema, concretament al Begú Comedy Film Fest, que viu avui una de les jornades destacades amb una proposta que uneix cinema, memòria i territori.
1: El Plat Fort és la projecció de La vida secreta de Port Lligat, un documental que permet redescobrir la figura de Salvador Dalí i la seva vinculació amb aquest indret de la Costa Brava. La sessió es completa amb dues produccions més, Tramuntana i El Collar de Coral. Tot plegat ens ho explica des de Televisió Costa Brava el Raül Martín.
20: El Begú Comedy Film Fest arriba un dels moments destacats de la seva programació amb una jornada dedicada al cinema i a la figura de Salvador Dalí. Aquest dissabte, el Cinema Casino ha acollit la projecció del documental La vida secreta de Port Lligat, una producció de la Fundació Gala Salvador Dalí, que permet descobrir la vida de l'artista i la seva vinculació amb el cinema. La sessió també ha inclòs Tramuntana, un documental que recull la memòria oral de Begú a través dels testimonis dels seus veïns, i també El Collar de Coral, completant una proposta que connecta el cinema amb la història i la identitat del territori. Així ho explica la seva directora, Concep Gual.
21: I bé, a partir d'aquí va anar a començar una miqueta, doncs, tot el tema, amb el tema coral, doncs que m'hi vaig anar buscant informació i he acabat, doncs, fent un vídeo que en principi era amb un objectiu professional simplement, i després va agafar més pes el que era l'anècdota aquesta, no?
20: És la primera vegada que el festival col·labora amb la Fundació per incorporar aquesta proposta a la programació. Durant tot el cap de setmana hi haurà més activitats per acabar de gaudir de la 12a edició del Begú Comedy Film Fest.
0: Són les 2:22, moment de parlar d'esports.
22: Notícies en xarxa. Esports.
0: Comencem parlant de futbol. El Barça juga avui el partit corresponent a la 8a jornada de Lliga. Els blaugranes reben al Camp Nou al Getafe a partir de 6:45 de la tarda.
1: El tècnic Hansi Flick ja va confirmar ahir que Rafinha no jugarà avui ni tampoc el Dimas davant de Galatasaray en el partit de Champions.
0: Per la seva banda, l'Espanyol va deixar escapar la victòria al camp del Màlaga ahir després d'encaixar l'empat a un al temps afegit.
1: Brian Zaragoza havia avançat l'equip de Manolo González al minut 13 de la primera meitat.
0: I seguim amb més futbol. A la segona divisió, el Sabadell també juga aquesta tarda el partit corresponent a la 9a jornada. Els vallesans, després d'un llarg viatge, visiten Ceuta a partir d'1:45.
1: Els de Ferran Costa, a un punt de la zona zona de play-off busquen allargar la seva ratxa sense perdre després de sumar dos empats i una victòria. A la prèvia del partit, des de Ràdio Sabadell, Adrià Arroyo.
3: El Sabadell afronta avui la seva visita a l'Alfonso Morube pendent de l'evolució del virus que ha afectat aquesta setmana la plantilla arlequinada, més amb un llarg viatge i pendents de si ha de tocar moltes peces o no del seu 11 Ferran Costa, tot plegat pel difícil desplaçament fins al nord d'Àfrica que ha fet que el Sabadell vagi per carretera fins al Prat, en avió fins a...

0: 5, el Nàstic visita el cué de la categoria, el Joventut Torremolinos, amb l'objectiu de tornar a guanyar després de no haver sumat cap punt dels últims 9 possibles.
1: La prèvia del partit de Tarragona Ràdio, Jordi Blanc.
2: El Nàstic ha d'intentar posar fre a les derrotes. L'equip no es pot plantar el proper partit a casa acumulant 4 derrotes. El calendari ha volgut que l'equip ara tingui 2 jornades seguides fora de casa i que es faci imprescindible guanyar o almenys no perdre aquesta tarda davant del Joventut Torremolinos, el cué de la categoria, context de partit trampa i on els de Xisco Campos han de fer més en els partits a domicili, ja que fins ara l'equip fora de casa no ha aconseguit encara marcar cap gol. El còmput del bagatge de l'equip és d'un empat i 3 derrotes. El davanter del Nàstic, Carlos Segura, parla de quin partit han de fer davant del Joventut Torremolinos per sortir vencedors.
3: Un camp molt difícil, però nosaltres, el que te dic, estem tranquils perquè sabem que anem a plegar allí i ho anem a donar tot. I estic segur que anem a guanyar i ens portarem els 3 punts per a Tarragona, com aquí a vegades que ens van portar un punt des de Cartagena, però esta vegada els 3.
2: La plantilla va viatjar ahir al matí cap a terres andaluses, va entrenar per la tarda i prepara ja el partit a partir de 4:45 de la tarda a l'estadi del Pozuelo davant del Joventut Torremolinos.
0: Canviem d'esport, parlem de bàsquet. La tercera jornada de la Lliga CB arranca avui amb només un equip català en joc i és el bàsquet Girona, en el seu cas, que visita la pista del Breogán a partir de les 9 d'aquesta nit.
1: Amb un balanç d'un triomf i una desfeta, els de Montxo i Fernández buscaran el triomf per donar continuïtat a la victòria europea de dimarts. I diumenge jugaran la resta de catalans. Al migdia, la Força Lleida a la pista de l'Obradoiro i el Manresa a la del Madrid. Ja per la tarda, la penya visita el Baskonia i el Barça rebrà el Palau al València.
0: Precisament el Barça va perdre ahir el seu compromís d'Eurolliga a casa al Palau davant dels Alguiris Lituà. Els blaugranes van dominar pràcticament tot el partit, però un últim quart nefast on van encaixar 33 punts i només en van anotar 16 els va acabar condemnant a la segona derrota en 4 partits a la màxima competició europea. I acabem parlant de motociclisme perquè aquest matí s'ha disputat la cursa sprint del Gran Premi d'Indonèsia, que es disputa a Mandalika, a la Big Market, per davant del japonès Ayogura i del italià Fabio Di Gianantonio. El Tro de Cervera és més líder del Mundial, segon classificat és el també espanyol Jorge Martín. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra producció el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons. Qui us ha parlat, Lídia Porta, i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.
4: La xarxa de comunicació local. Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
5: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
4: La tradició es mou si la mous tu.
5: Tota la informació a firamediterrania.cat. Continguts en xarxa.
6: Aquesta setmana s'estrena als cinemes El precio de la red, un film molt relacionat amb la pel·lícula La xarxa social. També arriba El árbol muy, muy lejano, basada en una novel·la d'Enid Blyton, i Jessica Chastain fa molta por a La otra madre.
7: Conectar a la gente es una misión noble. Hay gente que es torpe y logra dar su mejor versión estando a solas ante el teclado.
8: ¿Qué problema hay?
7: Algo cambió.
9: Se ha puesto borde conmigo porque soy la
7: capa. Quería saber quién radicalizó a mi amiga.
8: ¿Y?
7: Nosotros.
6: A la pel·lícula El precio de la red se la descriu com una peça complementària al film La xarxa social. Se centra en aconteixements succeïts 2 dècades després que un geni programador i un grup de pioners de la tecnologia creessin Facebook. Basada en fets reals, explica com una jove enginyera de l'empresa va col·laborar amb un reporter del Wall Street Journal per revelar els secrets més ocults de la xarxa social.
8: Tienes que causar dolor. Haz que duela. Vamos a un sitio donde hay un bosque lleno de árboles preciosos.
10: O sea, las cosas más aburridas del mundo.
6: El árbol muy, muy lejano adapta una novel·la de l'escriptora Enid Blyton. Els protagonistes són una parella i els seus 3 fills que han d'anar a viure al camp. Poc després d'arribar, els 3 nens descobreixen un arbre màgic i els seus habitants extraordinaris. Des del cim de l'arbre són traslladats a mons desconeguts i fantàstics.
11: No hay países malos.
12: Excepto el de Doña Gritona, claro.
13: Bienvenido.
14: Creo que necesita uno más grande.
13: ¿Qué te parece?
6: La otra madre, la Bella, una nena de 8 anys, filla d'un matrimoni amb problemes, veu la seva vida trastocada per una entitat sinistra a qui anomena l'altra mare, interpretada per Jessica Chastain. A poc, les manifestacions d'aquest ésser es tornen més agressives i amenacen la seguretat de la família de la nena.
13: ¿Intentas engañarme?
15: Bella, soy yo.
16: Crema ya la figura de Sal.
15: Soy mamá.
17: Continguts en xarxa.
0: Bon dia, són 2:15, us parla Eduard París.
17: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Avui es celebra el Dia Mundial de la Salut Mental, una jornada per sensibilitzar la societat sobre els trastorns mentals, lluitar contra l'estigmatització que pateixen les persones afectades i impulsar iniciatives que en millorin la seva atenció.
1: A Catalunya creixen els indicadors d'alguns d'aquests trastorns i és que gairebé 3 de cada 10 persones adultes declaren tenir problemes de depressió o ansietat.
0: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Lídia Porta, bon dia.
1: Bon dia, Eduard.
0: En plan, entren de cap en la precampanya per les eleccions del 29N. Pedro Sánchez, avui des de Dos Hermanes a Sevilla, ha criticat els constants canvis de discurs dels partits de dretes.
1: I el Partit Popular ha triat Madrid per fer el gran primer acte de precampanya. Núñez Feijóo assegura que no proposa una alternativa de govern, sinó un canvi de regles.
0: I aquí a casa nostra, la secretària general d'Esquerra, Elisenda Lamancha, ha mostrat convençuda que Esquerra farà una gran llista salada per Gabriel Rufián.
1: Per la seva banda, el portaveu dels comuns i candidat a l'alcaldia de Barcelona, Gerardo Pisarello, ha defensat que l'iniciativa ha d'anar més enllà dels noms i les cadires i ha assegurat que tant Rufián com Ada Colau podrien formar part d'aquesta alternativa.
0: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Mar Jaureguizar.
18: A primeres hores del matí d'aquest dissabte teníem una nuvolositat més compacta, sobretot a l'Alt Pirineu, però en conjunt el matí ha estat molt assolellat i hem tingut el pas, això sí, de molts núvols alts i prims. A aquestes hores de la jornada les temperatures són molt i molt suaus a tota la costa catalana, amb uns valors que ronden al voltant dels 20-24 graus, són una miqueta més baixes, això sí, a l'interior de Catalunya. De cara a aquesta tarda continuarem amb la mateixa situació de calma i tranquil·litat. De fet, aquests núvols alts i prims tendien a retirar-se cada en un cel molt més net a núvols i al Pirineu tindrem el creixement típic de nuvolades, però que no ens deixaran precipitacions. Tant al matí com a aquestes properes hores tenim aquesta tramuntana, sobretot al nord del Cap de Creus, que a poc anirà perdent força.
0: I la incidència a les línies R11, R8, R2 i R2 Nord de Rodalies per un robatori de cable entre Mollet, Sant Fos i Montmeló s'ha resolt aquest matí pels voltants de 11:15.
1: Mentrestant, la xarxa viària, el tram final de l'operació sortida del pont del 12 d'octubre està sense gairebé incidències destacables a hores d'ara.
0: I en els esports, el Barça juga avui el partit corresponent a la 8a jornada de Lliga. Els blaugranes reben al Camp Nou al Getafe a partir de 6:45 de la tarda.
1: El tècnic Hansi Flick va confirmar ahir que Rafinha no jugarà ni avui ni tampoc dimarts davant del Galatasaray en el partit de Champions.
0: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són 2:33, esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostre la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Lídia Porta i jo mateix, Eduard París. Avui es celebra el Dia Mundial de la Salut Mental, una jornada que té l'objectiu de sensibilitzar la societat sobre els trastorns mentals, lluitar contra l'estigmatització que pateixen les persones afectades i impulsar més iniciatives que en millorin l'atenció. Aquesta jornada està impulsada per la Federació Mundial per la Salut Mental amb el suport de l'Organització Mundial de la Salut des de l'any 1992.
1: A Catalunya creixen els indicadors d'alguns d'aquests trastorns i és que gairebé 3 de cada 10 persones adultes declaren tenir problemes de depressió o ansietat. Són 10 punts més que abans de la pandèmia, segons l'IDESCAT, i els experts ho relacionen amb una societat cada vegada més sotmesa a la pressió i la incertesa, i també demanen reforçar la prevenció, la detecció precoç, l'accés a l'atenció psicològica. Ens ho explica tot plegat Carme de Fez.
19: Darrere d'aquest augment hi ha molts factors. La pressió a la feina, les dificultats per arribar a final de mes o els problemes per accedir a un habitatge. Tot plegat passa factura a la salut mental. I el sistema públic,

0: alerten els experts, no té prou recursos per atendre una demanda que no para de créixer. Ho adverteix Dolors Líria, degana del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.
1: Hi ha una manca de psicòlegs i psicòlogues tant a atenció primària com als serveis especialitzats i també hi ha una dificultat perquè aquests professionals que ja hi són a la xarxa de salut pública puguin fer la seva feina amb la qualitat que podrien fer-la si tinguessin més recursos, no? Les llistes d'espera, els temps molt reduïts fan que sigui molt difícil sostenir també els tractaments de les persones que estan ateses i moltes queden fora.
0: Però la resposta no pot ser només individual. Líria reclama més mesures socials i comunitàries per actuar sobre les causes del malestar.
1: Estem molt més individualitzats i això també ens porta a una patologització i una sobremedicalització molt, molt sovint del patiment psicològic. El valor de la comunitat, l'efecte positiu i preventiu de la comunitat és important. Per tant, aquestes mesures de tipus comunitaris i socials són importantíssimes per poder prendre mesures reals en relació a la salut mental de les persones, més enllà de poder tractar, evidentment, des d'una perspectiva més clínica, les problemàtiques més complicades.
0: I com podem saber si el malestar va més enllà i necessitem ajuda? Què hi podem fer? Ens ho explica Sergi Salmerón, psiquiatre adjunt de l'Hospital Mútua de Terrassa.
2: És important parlar de relacions socials, d'evitar l'aïllament, de tenir, no?, contactes familiars, amics, amb qui ens acompanyem i que compartim unes experiències, que es pugui parlar obertament, que puguin ser altres persones, potser a vegades necessitem altres persones que ens diguin que potser necessitem ajuda i saber, doncs, que demanar ajuda als moments en què la salut mental ens està en conflicte, doncs també és un pas fonamental per l'adequada atenció.
0: Un altre focus de preocupació és l'entorn digital, sobretot entre els joves. Els experts demanen implicar-hi tothom, les plataformes, les famílies i els mateixos joves. Més prevenció, un ús responsable de les xarxes i a casa una comunicació basada en la confiança són algunes de les claus per protegir la salut mental.
3: Tot i que és avui quan es celebra aquest Dia Mundial de la Salut Mental, durant tota aquesta setmana ja s'han fet diversos actes per commemorar-lo.
4: En alguns llocs com Amposta i Balaguer han utilitzat les arts escèniques per combatre estigmes associats als trastorns mentals. Més detalls que ara l'Àries.
5: És el cas de Mollet del Vallès, en què l'acte va comptar amb la participació de l'Ajuntament, l'Associació Suficientment i la Taula Vallesana de Salut Mental i Addiccions. S'ha posat l'accent en la importància de les relacions personals, l'escolta i, sobretot, el recolzament. A Amposta es va fer la performance participativa Trenquem Etiquetes, Obrim Mirades. L'activitat combina les arts escèniques, el moviment i les emocions per sensibilitzar la ciutadania i combatre els estigmes associats als trastorns mentals. Núria Marco és la primera tinent d'alcalde d'Amposta.
6: Són malalties que ens poden afectar a qualsevol persona, en qualsevol moment de la nostra vida. Parlar-ne, poder trencar estereotips, és el primer que hem de fer.
5: L'Associació de Salut Mental de la Noguera ha reflexionat per combatre la soledat no desitjada. El resultat en forma de creació artística, els usuaris de l'associació han mostrat el seu treball conjuntament amb l'artista Núria Costa com a mediadora.
7: Simbolitzant també a vegades aquells pensaments més obscurs o més pesats, no?, que en moments d'aïllament social podem sentir. Fer aquests nusos i després tallar-los, com perquè amb l'aigua tot es sosté, no?, i quan estem en col·lectiu, també aquest punt de comunitat, és més fàcil sostindre-ho tot.
5: I aprofitant el Dia de la Salut Mental, Vilanova i la Geltrú ja té en funcionament el nou Centre Integral de Salut Mental del Parc Sanitari Sant Joan de Déu. El nou equipament es presenta com el primer edifici de Catalunya concebut per reunir en un únic espai serveis de salut mental d'adults, infantil i juvenil, rehabilitació comunitària i atenció a les drogodependències.
3: Obrim plana política perquè els partits entren de cap en la precampanya per les eleccions del 29 de novembre. Pedro Sánchez avui és a Dos Hermanas, a Sevilla, des d'on ha criticat els constants canvis de discurs dels partits de dretes.
8: Fijaos que es curioso, ¿eh? Pero estos de el que pueda hacer que haga, ahora son los de cuantos menos voten mejor. Pero yo os voy a decir una cosa. Tienen razón en tener miedo, porque urnas llenas gana la gente y urnas vacías ganan los que mueven los hilos. Así que vamos a votar todos el 29 de noviembre, vamos a ganar las elecciones y vamos a gobernar 4 años más para la gente.
4: I el Partit Popular ha triat Madrid per fer el primer gran acte de precampanya, i és que Núñez Feijóo assegura que no proposa una alternància de govern, sinó un canvi de regles.
9: No propongo una simple alternancia, que quede claro. Propongo un cambio total, un cambio sereno, pero contundente. España necesita dirección, y eso exige más que sustituir un gobierno por otro, exige revisar las reglas.
3: Per la seva banda, les esquerres miren de lligar un front comú per guanyar força amb un debat obert encara sobre qui haurà de liderar-lo.
4: La portaveu dels Comuns i candidata a l'alcaldia de Barcelona, Gerardo Pisarello, ha defensat que l'iniciativa ha d'anar més enllà dels noms i de les cadires i ha assegurat que tant Rufián com Ada Colau podrien formar part d'aquesta alternativa.
10: Em satisfà molt que hi hagi diferents grups polítics que hagin posat el nom de l'Ada Colau sobre la taula i, per tant, posem al servei de la construcció d'una alternativa, d'un front el més ampli possible, el més representatiu possible del carrer i amb la màxima capacitat, com dic, per anar més enllà de les polítiques a les que està disposat el Partit Socialista, i continuarem treballant en aquesta línia, donant suport al carrer, ja dic, i construint un front ampli com el que cal en aquestes circumstàncies.
3: Seguim parlant d'Esquerra Republicana, perquè la seva secretària general, Elisenda Alemany, s'ha mostrat convençuda que el partit farà una gran llista per a aquestes eleccions generals i que estarà encapçalada més per Gabriel Rufián.
4: En una entrevista al Nacional, Alemany s'ha mostrat convençuda en fer aquesta gran llista i que connecti entre els racons de Catalunya. També ha criticat el president de la Generalitat, Salvador Illa, perquè incomprensiblement, davant d'aquesta convocatòria electoral, no ha lamentat que Catalunya perdi 4.700 milions d'euros anuals per al seu finançament.
3: I per la seva banda, la CUP decideix avui, en una reunió de la Mesa Nacional del Partit a la seva seu a Barcelona, si finalment es presenta a aquests comicis.
4: La formació anticapitalista haurà de valorar les possibilitats d'obtenir representació al Congrés, enmig del debat intern sobre si cal tornar a concórrer a unes eleccions generals, aquestes que tindran de lloc el 29 de novembre. Com que actualment la CUP no té representació, s'hauria de recollir avals per presentar-se als comicis. En fer-se pública la convocatòria d'eleccions per part de Pedro Sánchez, la portaveu de la CUP, Su Moreno, va qualificar-la de moviment purament electoralista i vergonyós.
3: I encara un apunt més, perquè avui també es presenta un nou partit polític que podrà concórrer a aquestes eleccions. Es tracta de Democràcia 21, liderat per una advocada, Míriam González, i dona de l'exviceprimer ministre britànic, Nick Clegg.
4: El partit se situaria en l'aspecte de centre o centre liberal, i a les seves bases defensa la regeneració democràtica i la modernització de les institucions.
3: Tot just ara fa una setmana, les Terres de l'Ebre només feien que mirar al cel, amb el fort temporal que va descarregar registres de pluja històrics i que feia molts anys que no passava.
4: Per exemple, a l'Ametlla de Mar, on la tempesta ha provocat danys en infraestructures municipals i també platges i llacunes. Des de Canal 21 Ebre, Albert Pasqual.
11: El passat 2 d'octubre, l'Ametlla de Mar va patir unes pluges torrencials que només els més grans del poble recorden per la seva intensitat. En 3 hores es van registrar 140 litres per metre quadrat i en 3 dies es van acumular gairebé 300 litres. Quan es compleix una setmana de la tempesta, la població treballa per recuperar camins, platges i llacunes. Alguns dels entorns més afectats van ser les Cales de l'Estany, l'Àliga o la platja de Sant Jordi, amb la pèrdua d'importants quantitats de sorra i pedra. La baixada dels barrancs també va provocar la fusió de les llacunes costaneres de Sant Jordi, Torrent del Pi i Santes Creus amb la mar.
12: Tots els finals de barranc, d'estos 7-8 barrancs grans que tenim, són els que tenen les platges més importants per nosaltres. Tenim moltes cales, però moltes d'aquestes platges se formen perquè precisament són finals de barranc, doncs pràcticament han desaparegut.
11: A banda de les platges, l'Ametlla de Mar ha patit danys materials en infraestructures municipals com el poliesportiu, la biblioteca, la llar d'infants i el casal d'avis. L'Ajuntament sol·licitarà ajuts a les administracions superiors per reparar aquests espais.
12: I, bueno, i amb instal·lacions municipals, pues ara estem fent tota l'avaluació de danys, no? Per a poder a veure si d'alguna manera, degut a aquesta intensitat, pues hi ha alguna manera de poder recuperar alguna cosa.
11: El consistori també preveu convocar la Comissió de Protecció Civil en les properes setmanes per analitzar els punts recurrents d'inundació i dissenyar mesures estructurals que minimitzin els riscos davant de futurs episodis.
3: Parlem ara de mobilitat, tram final a hores d'ara de l'operació sortida a la xarxa viària catalana. Des de les 12 d'ahir divendres i fins a les 2 d'avui han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona uns 543.000 vehicles en el marc d'aquesta operació del pont del 12 d'octubre. Aquesta xifra equival al 95,2% dels 570.000 vehicles previstos.
4: En aquesta operació sortida, la mobilitat ha estat la pròpia d'un cap de setmana de tardor, amb principals afectacions concentrades a la C-17 i la C-16, mentre que l'AP-7 no ha presentat problemes destacables.
3: Seguim amb mobilitat, en aquest cas, a les vies. La incidència a les línies R11, R8, R2 i R2 Nord de Rodalies per un robatori de cable entre Mollet, Sant Fos i Montmeló s'ha resolt aquest matí pels voltants de 11:15.
4: Els trens circulaven per via única entre ambdues estacions del Vallès Oriental, amb un augment del seu temps de recorregut i més temps d'aturada de l'habitual a mesura que s'apropaven al punt afectat. Renfe ha precisat que DIF ha pogut reparar el robatori de cable a la via 2 i que ja se circula per les dues vies en el tram entre Mollet, Sant Frost i Montmeló, amb la recuperació de les freqüències de manera progressiva.
3: I en plana de successos, els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil han desarticulat dos grups criminals especialitzats en robatoris amb força a l'interior de domicili, segons ha informat la policia catalana a través d'un comunicat.
4: En total s'han detingut 8 persones, 6 homes i 2 dones entre 28 i 54 anys, als quals se'ls atribueixen delictes de robatori amb força, pertinença a grup criminal i falsedat documental. Se'ls acusa també de cometre robatoris a Catalunya i la Comunitat de Madrid, i els dos grups actuen de manera itinerant i podien arribar a cometre fins a 4 robatoris en un sol dia. Segons els Mossos, van cometre robatoris en localitats com el Picat a Lleida, Sant Cugat del Vallès, Valls o Girona.
3: I encara més successos, perquè els Mossos també han detingut dues persones en un narcoassalt d'una plantació de marihuana ubicada en una urbanització de Mas Pujols, municipi del Baix Camp.
4: L'incident s'ha registrat pocs minuts abans de les 10 de la nit d'aquest divendres i en el dispositiu els agents han intervingut també armes de foc. Una persona ha resultat ferida lleu per un perdigó i la investigació continua oberta i no es descarten noves detencions.
3: Obrim plana local, parlem d'obres. L'Ajuntament de Sant Cugat ha iniciat aquest dilluns passat una nova actuació, en aquest cas a l'Església del Monestir.
4: En concret, els treballs contemplen la realització de 3 cales a la capella de Santa Colàstica, Sant Benet i el Campanar, amb l'objectiu d'avaluar les causes dels moviments detectats en l'estructura de l'edifici. Radio Sant Cugat, Sergio Morales.
13: De moment s'ha començat a fer una primera cala a la capella de Santa Escolàstica, aprofitant que s'ha retirat el retaule per fer-ne una restauració. Això ha deixat al descobert una esquerda a la paret, fruit d'aquests moviments de tants anys, i la intenció és descobrir el perquè està succeint. Josep Lluís Ortega Blanco és l'arquitecte encarregat de dirigir l'obra.
14: De moment són uns moviments que estan controlats, però segueixen i veiem que hi ha un cert dinamisme. La idea de final de tot el projecte és poder fer un model tridimensional amb tota la caracterització de les cales que s'estan fent de geòlegs, de les fàbriques, per poder previure cap a on aniríem aquests desplaçaments i fer una anàlisi de les possibles futures intervencions.
13: El projecte d'obra preveu un pressupost de 48.000 euros i una durada màxima de 3 mesos.
3: I parlem ara també de gastronomia, i és que la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha estat l'encarregada d'inaugurar avui la 37a Fira del Torró i la Xocolata a la Pedra d'Agramunt, a la comarca de l'Urgell.
4: Una parada del bon lloc del sector que estarà oberta al públic fins dilluns, a més de 35 entitats gastronòmiques programades. Redició, Meritxell Bernaus.
15: Una fira amb un potencial enorme dins de l'àmbit de la gastronomia, així com ha qualificat la consellera d'Interior, Núria Parlon, la Fira del Torró i la Xocolata a la Pedra, que ha inaugurat aquest migdia.
16: A més, un espai per projectar un sector econòmic fonamental per Catalunya, com és el de la gastronomia. Una aposta ferma que es consolida any rere any gràcies a aquest gran esforç i aquesta suma de compromís i, sobretot, de capacitat de resiliència i d'esforçar-se per ser referents. Una fira que té un potencial enorme.
15: El certamen suma més de 150 expositors entre torronaires i productors artesans i 35 activitats gastronòmiques entre tallers, tastos, degustacions i demostracions culinàries. A part de la descoberta de les últimes novetats torronaires, des de l'organització s'ha fet una aposta decidida per potenciar les experiències a la fira, amb propostes que van des de tastos a cegues, tastos musicals, fins a la descoberta de com es fa l'elaboració del típic torró d'Agramunt.
3: Thank you. I parlem ja de cultura. Comencem amb cinema, amb el Begú Comedy Film Fest, que viu avui una de les jornades destacades amb una proposta que uneix cinema, memòria i territori.
4: El plat fort és la projecció de La vida secreta de Port Lligat, un documental que permet redescobrir la figura de Salvador Dalí i la seva vinculació amb aquest indret de la Costa Brava. La sessió es completa amb dues produccions més, Tramuntana i El Collada Coral. Tot plegat ens ho explica des de Televisió Costa Brava el Raül Martín.
17: La seva germana, Ana Maria Dalí, 4 anys més jove que ell...
18: El Begú Comedy Film Fest arriba a un dels moments destacats de la seva programació amb una jornada dedicada al cinema i a la figura de Salvador Dalí. Aquest dissabte, el Cinema Casino ha acollit la projecció del documental La vida secreta de Port Lligat, una producció de la Fundació Gala Salvador Dalí, permet descobrir la vida de l'artista i la seva vinculació amb el cinema. La sessió també ha inclòs Tramuntana, un documental que recull la memòria oral de Begú a través dels testimonis dels seus veïns, i també El Collar de Coral, completant una proposta que connecta el cinema amb la història i la identitat del territori. Així ho explica la seva directora, Concep Gual.
19: I bé, a partir d'aquí va anar a començar una miqueta, doncs, tot el tema, amb el tema coral, doncs que m'hi vaig anar buscant informació i he acabat, doncs, fent un vídeo que en principi era amb un objectiu professional, simplement, i després va agafar més pes el que era l'anècdota aquesta, no?
18: És la primera vegada que el festival col·labora amb la Fundació per incorporar aquesta proposta a la programació. Durant tot el cap de setmana hi haurà més activitats per acabar de gaudir de la 12a edició del Begú Comedy Film Fest.
20: La identificació és total. De fet, l'obra de Dalí...
3: Ens n'anem ara fins a Ulldecona, al Montsià, municipi que ha estat avui el punt de trobada de les passions de Catalunya.
4: Després d'una temporada amb rècord d'espectadors, les diferents entitats ja treballen per preparar les representacions de l'any vinent i impulsar noves accions conjuntes. 21 Ràdio, Alberto Calatayud.
21: Una setantena de representants de les passions de Catalunya s'han reunit aquest dissabte al matí a Ulldecona per preparar la temporada del 2027. La trobada, celebrada al Molí de César Martinell, ha servit per planificar les pròximes representacions, les activitats conjuntes i les accions de promoció de la Federació Catalana de Passions. Escoltem Jordi Carapuig, president de la Federació.
22: Avui es decidirà aquí a Ulldecona el que farem la Federació de cara a l'any de la temporada 27. Llavors, normalment anem fent les diferents trobades a diferents llocs i sempre anem voltant pel país, allà on hi ha una passió, i en aquest cas tocava aquí a Ulldecona. I, bueno, i avui hi ha gent de tot el país, calculem que hi ha unes 60-70 persones representants de les diferents passions.
21: La jornada també ha servit per posar en valor la passió d'Ulldecona, una de les tradicions culturals més arrelades al municipi. També ha comptat amb activitats per descobrir el patrimoni local, com les oliveres mil·lenàries i les pintures rupestres.
3: I fem una darrera aturada a Caldes de Montbui, on estan de festa major i amb motiu de la festivitat avui s'ha inaugurat al Museu Termàlia l'exposició Records de la Festa Major Calderina.
4: Una mostra que fa un repàs de l'evolució de la celebració en els últims 4 segles en aquest municipi del Vallès Oriental. Els visitants hi podran trobar també un munt d'objectes i imatges de com es celebrava la festa fa anys. A Caldes, però també a altres municipis del país, Ràdio Caldes, Òscar Guijarro.
23: Aquest matí s'ha inaugurat l'exposició del Museu Termàlia Records de la Festa Major Calderina. La historiadora Laia Soler, comissària de la mostra, ha estat l'encarregada de fer una primera visita guiada a les autoritats i veïns que s'hi han acostat. Una investigació que ha permès recuperar antics programes de Festa Major, retalls de premsa, imatges i testimonis. Tot plegat ha permès documentar la llarga història de la Festa Major Calderina, una festa que, tal com ha explicat Laia Soler, prové del segle XVII.
24: La investigació se centrava en com havia evolucionat la Festa Major al llarg dels segles. Les notícies més antigues les tenim del segle XVII, però on es comença a trobar més informació és sobretot al segle XIX, perquè tenim la famosa guia Cicerone del Climent Cuspinera i llavors també tenim les notícies de premsa.
23: Una exposició que s'ha inaugurat coincidint amb la celebració aquest cap de setmana de la Festa Major. La mostra es podrà visitar fins al gener de 2027.
3: Són les 2:53, moment de parlar d'esports.
25: Notícies en xarxa. Esports.
3: Comencem parlant de futbol. El Barça juga avui la 8a jornada de Lliga. Els blaugranes reben al Camp Nou el Getafe a partir de 2:15 de la tarda.
4: El tècnic Hansi Flick ja va confirmar ahir que Rafinha no jugarà ni avui ni tampoc dimarts davant de Galatasaray per anar al partit de Champions.
3: Per la seva banda, l'Espanyol ahir va deixar escapar la victòria al camp del Màlaga després d'encaixar l'empat a un al temps afegit. Brian Zaragoza havia avançat l'equip de Manolo González al minut 13 de la primera meitat. Parlem ara de waterpolo, cap de setmana europeu pels equips catalans implicats a la prèvia de la Champions femenina. El Sabadell s'ha enfrontat aquest matí al Lilla. Coneguem el resultat en directe des de Ràdio Sabadell. Pau Vituri, bon dia.
0: Molt bon dia, doncs marcador escandalós a favor del conjunt sabadellenc, que s'ha imposat 29 a 10 a l'equip francès. Ahir ja van golejar també el Dong neerlandès per 26 a 4 i en els pròxims segons s'ha de confirmar ja aquesta classificació matemàtica per la fase de grups, perquè el Terrassa està guanyant el seu partit d'avui davant el Dong neerlandès per 8 a 16, per tant les terrassenques també sumaran la seva segona victòria i tant el Sabadell com el Terrassa seran els dos representants d'aquest grup D classificats per la fase de grups de la màxima competició europea. Per tant, demà a 3:15 el derbi entre el Sabadell i el Terrassa per decidir el primer de grup, el primer i el segon de grup, però la notícia a hores d'ara, insistim, a punt d'acabar aquest partit 9 a 16 favorable al Terrassa, és que tots dos equips catalans estaran al sorteig d'aquest dilluns a les 10 de la fase de grups de la Champions femenina.
3: Moltes gràcies, Pau, i apuntem aquest doblet pels equips catalans a la Champions femenina. Parlem també de bàsquet. Avui només juga un equip català a la Lliga CB, és el Bàsquet Girona, que visita la pista del Breogán. La prèvia des de Girona FM, Marc Treserres.
1: El Bàsquet Girona disputarà avui la tercera jornada de Lliga a la pista del Breogán, un conjunt que no ha aconseguit mai guanyar a Galícia. De fet, avui tampoc és un bon dia, com a mínim sobre el paper. Els jugadors de Luis Casimiro han començat la temporada pletòrics en dos partits, mitjana de 105 punts. Feia 22 anys que cap equip havia iniciat la Lliga anotant 100 punts o més en les dues primeres jornades. I això és gràcies al bon moment de forma que viuen tots els seus jugadors. Per exemple, els fitxatges Tevin Brown o Anderson García i Rosin Bolton, com Danko Brankovic, el pivot, Francis Alonso, el base malagueny, o el base croat Dominic Mavrak. El conjunt de Moncho mai ha guanyat en els últims 4 desplaçaments que ha fet des que va pujar a l'ACB contra el conjunt gallec, i per tant avui veurem si aconsegueix trencar la mala ratxa i tornar a recuperar sensacions després de la derrota a Vitoria. L'equip comptarà amb tothom, tret de les baixes ja conegudes de Fielero i Isaac Vázquez, i veurem si Pluta acaba entrant a la convocatòria, ja que arrossega molestes al turmell des de la setmana passada.
4: Demà diumenge jugaran la resta de catalans. Al migdia, el Força Lleida, la pista a l'Obradoiro, i el Manresa, la del Madrid. I ja per la tarda, la penya visitarà el Baskonia i el Barça rebrà el Palau al València.
3: Amb el repàs de la jornada de l'ACB acabem. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre a la producció el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons. Qui us ha parlat, Lídia Porta, i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Les cançons de la teva vida les escoltes aquí.
2: Ràdio Arbúcies, 107.6.

0: PSOE i PP engeguen ja la maquinària electoral amb la vista fixada el 29 de novembre per les eleccions generals. Pedro Sánchez centra el seu discurs a la crisi de l'habitatge, mentre que Alberto Núñez Feijóo anuncia que si governen, faran canvis, però contundents, de forma serena. Aquest cap de setmana Esquerra Republicana ha de resoldre qui serà el seu candidat a Madrid, mentre que els comuns continuen convidant Gabriel Rufián a sumar-se al Front Ampli. Donald Trump anuncia un acord amb Vladimir Putin per importar dies al rus de manera immediata per rebaixar el preu d'aquest combustible al mercat estatunidenc. L'entesa amb el Kremlin implicarà aixecar algunes sancions a Moscou, una mesura que el president ucraïnès critica durament. Mentre a Ucraïna un bombardeig rus contra la ciutat de Zaporíjia ha causat com a mínim 15 morts en un edifici residencial. És un capítol més de l'escalada bèl·lica de Moscou contra objectius civils ucraïnesos. La Generalitat ha fet una seixantena d'inspeccions des del 2020 fins ara en centres de moderació de continguts de xarxes socials. Constaten que algunes empreses no han fet prou per evitar possibles conseqüències a la salut mental dels seus treballadors. Diumenge passat, una dona francesa que treballava a Facebook Barcelona es va suïcidar. Mor als 93 anys l'advocat Joan Piqué Vidal, que als anys 80 va defensar l'expresident Jordi Pujol al cas Banca Catalana. I després, el 2005, va ser condemnat a 7 anys de presó per extorquir empresaris, juntament amb el jutge i exvocal del Consell General del Poder Judicial, Lluís Pasqual Estevill. Durant aquest cap de setmana llarg, per a moltes persones, els allotjaments turístics catalans tenen bons nivells d'ocupació. Van del 75 al 85% als establiments del Pirineu, en hotels de la demarcació de Tarragona i també als càmpings, tant de costa com de l'interior. A les cases rurals del Berguedà es fregarà el ple. Lloques Gràcies s'acomiaden avui amb l'últim concert a l'Estadi Olímpic Lluís Companys a Barcelona després de tres cites multitudinàries. El concert comença a 8:45 del vespre, però aquí en aquesta casa ICAT el transmetrem en directe amb un especial que començarà ja a les 8. També es podrà seguir en directe per TV3 i pel canal de YouTube de 3CAT.
1: Esports.
2: El Barça rep aquesta tarda el Getafe al Camp Nou, jugaran sense Rafinha, que també es perdrà el partit de Champions de dimarts que ve contra el Galatasaray. I suspès el Rayo Athletic Club de Bilbao per llançament massiu d'objectes a la gespa de Vallecas. El partit queda suspès sense data.
0: Tarda de dissabte assolellada, plàcida, temperatures agradables un parell de graus més altes que ahir, amb els valors més elevats al voltant dels 25-26 graus. A la nit, fresca o fred, per la inversió tèrmica.
1: 3CAT Info.
0: Ara passen gairebé 4 minuts de les 3 de la tarda, us parla Jaume Brufau. PSOE i Partit Popular posen en marxa ja aquest cap de setmana la maquinària electoral. Totes dues formacions han fet actes multitudinaris i s'han envoltat dels seus principals actius. Pedro Sánchez a Andalusia, amb María Jesús Montero, ha posat la crisi de l'habitatge al centre del seu discurs i s'ha compromès que la política d'habitatge no tingui data de caducitat. I ha demanat una majoria absoluta per tirar-ho.
3: Informació, proximitat, música...
4: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 23 graus i una humitat del 38%.

Octubre Teatre, cicle de teatre d'Arbúcies, presenta una nova temporada. El divendres 9 d'octubre, a les 8 del vespre a Naus Aiats, es presenta Un tal César, de Cascai Teatre. Un viatge hilarant a través del temps combinant música, teatre d'objectes, gest, improvisació i molta comèdia. El dissabte 10 d'octubre, a les 7 de la tarda, també a Naus Aiats, 1938, d'Axis Produccions. El març de 1938, l'aviació italiana, que donava suport als rebels feixistes, va bombardejar Catalunya de manera sistemàtica i especialment la ciutat de Barcelona. Aquest espectacle vol traslladar l'espectador a l'interior d'un refugi amb l'ajuda de material audiovisual i la història de dos personatges que hi coincideixen. I acabem el cicle el diumenge 11 d'octubre. A 6:15 de la tarda, també a Naus Aiats, Gota, de Txema Muñoz. Sota un sostre de núvols al carrer, un cubell recull l'aigua que no cau del cel. La pluja ha desaparegut i ara només ens queda el record on la ficció i la màgia es capbussen en un degoteig constant d'enganys teatrals. Entrades a la venda a sensecues.cat i a la Gavella. Preu, 10 euros. Organitza Ajuntament d'Arbúcies i col·labora la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya. Octubre Teatre, cicle 2026.

0: ajuda a arribar fins aquí.
1: Una amiga molt

0: PSOE i PP engeguen la maquinària electoral amb grans actes de precampanya. Pedro Sánchez centra el seu discurs en la crisi de l'habitatge, mentre que Alberto Núñez Feijóo anuncia que si governa farà un canvi serè però contundent. Aquest cap de setmana Esquerra Republicana ha de resoldre qui serà el seu candidat a Madrid, mentre els comuns continuen convidant Gabriel Rufián a sumar-se al Front Ampli. Donald Trump anuncia un acord amb Putin per importar dièsel rus de manera immediata per rebaixar el preu d'aquest combustible al mercat estatunidenc. L'entesa amb el Kremlin implicarà aixecar algunes sancions a Moscou, una mesura que el president ucraïnès ha criticat durament. I a Ucraïna, un bombardeig rus contra la ciutat de Zaporíjia causa almenys 17 morts en un edifici residencial. És un capítol més de l'escalada bèl·lica de Moscou contra objectius civils ucraïnesos. Més de 1.000 detinguts a Nova Delhi després de la nova protesta massiva del moviment juvenil de les Paneroles contra la comissió electoral per beneficiar el partit al govern. Entre els detinguts hi ha els líders del moviment, a més d'alguns dels polítics més destacats de l'oposició al país asiàtic. La repressió policial a la capital índia ha provocat diversos ferits. Les noies d'entre 16 i 25 anys tenen més ideacions suïcides i fan més intents de suïcidi que els nois de la mateixa edat. Ho indica un estudi del Parc Sanitari Sant Joan de Déu. Els experts reclamen que s'incorpori la perspectiva de gènere, tant en la recerca com en la pràctica clínica per rebaixar aquestes xifres. Mor als 93 anys l'advocat Joan Piqué Vidal, que als 80 anys, als 80, va defensar l'expresident Jordi Pujol al cas Banca Catalana i després, el 2005, va ser condemnat a 7 anys de presó per extorquir empresaris juntament amb el jutge i exvocal del Consell General del Poder Judicial, Lluís Pasqual Estevill. Durant aquest cap de setmana llarg, els allotjaments turístics catalans tenen bons nivells d'ocupació. Van del 75 al 85% als establiments del Pirineu, als hotels de la demarcació de Tarragona i als càmpings, tant de la costa com de l'interior. A les cases rurals del Berguedà es fregarà el ple. Ovació a Kevin Bacon al Festival de Cinema Fantàstic de Sitges, on recull el Gran Premi Honorífic del certamen. Bacon també presenta la pel·lícula Family Movie, que ha rodat amb la seva dona, Kira Sedgwick, i els seus dos fills. I Oques Grasses s'acomiada avui amb el darrer concert a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, després de tres cites multitudinàries. El concert comença a 8:45 del vespre i ICAT el transmetrà en directe amb un especial des de mitja hora abans. També es podrà seguir per TV3 i pel canal de YouTube de 3CAT.
1: Esports.
2: A 6:45 el Barça rep el Getafe en el retorn de la Lliga després de l'aturada per partits de seleccions. I en motor, Marc Márquez guanya la cursa sprint del Gran Premi d'Indonèsia. També en motor, Albert Arenas es proclama campió del món de Superesport 600 al Mundial de Superbikes.
0: Avui tarda de dissabte assolellada, amb unes temperatures plàcides, un parell de graus més amunt amb els valors més...
3: Informació, proximitat, música...
4: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 23 graus i una humitat del 38%.

0: PSOE i PP ja han engegat la maquinària electoral amb la vista fixada el 29 de novembre. Pedro Sánchez centra el seu discurs a la crisi de l'habitatge, mentre que Alberto Núñez Feijóo ha anunciat que si governa farà un canvi serè, però contundent. Aquest cap de setmana Esquerra Republicana ha de resoldre qui serà el seu candidat a Madrid, mentre que els comuns continuen convidant Gabriel Rufián a sumar-se al Front Ampli. La Unió Europea critica l'acord de Donald Trump amb Vladimir Putin perquè Rússia proporcioni 300.000 tones de gasoil als mercats nord-americà i mundial. És un pacte criticat durament per Volodymyr Zelensky i per la Unió Europea, que afirma que ara per ara no és el moment d'aixecar sancions al dièsel de Rússia perquè proporcionarà a Moscou més ingressos per finançar la guerra contra Ucraïna. Els experts pronostiquen que aquest acord no farà baixar gaire el preu del dièsel. A Ucraïna, un bombardeig a les últimes hores contra la ciutat de Zaporizhia ha causat com a mínim 17 morts en un edifici residencial. Un capítol més de l'escalada bèl·lica de Moscou contra objectius civils ucraïnesos. Les noies d'entre 16 i 25 anys tenen més ideacions suïcides i fan més intents de suïcidi que els nois de la mateixa edat. Ho indica un estudi del Parc Sanitari Sant Joan de Déu. Els experts reclamen que s'incorpori la perspectiva de gènere tant a la recerca com en la pràctica clínica per rebaixar aquestes xifres. Desarticulada a Eivissa, una organització criminal que explotava sexualment joves vingudes des de Veneçuela. La Guàrdia Civil ha alliberat 25 dones obligades a prostituir-se i ha detingut 4 persones relacionades amb els fets. Més de 1.000 detinguts a Nova Delhi després de la nova protesta massiva del moviment juvenil de les Paneroles contra la comissió electoral per beneficiar el partit del govern. Entre les persones detingudes i els líders del moviment, a més d'alguns polítics més destacats de l'oposició al país asiàtic. Durant aquest cap de setmana llarg, per a moltes persones, els allotjaments turístics catalans freguen molt bons nivells d'ocupació. Van del 75% al 85% als establiments del Pirineu, als hotels de la demarcació de Tarragona i també als càmpings, tant a la costa com a l'interior. A les cases rurals del Berguedà es fregarà el ple. Jogues Gràcies s'acomiada avui amb el darrer concert a l'Estadi Olímpic Lluís Companys a Montjuïc, a Barcelona, després de 3 cites multitudinàries ja aquesta setmana. El concert comença a 8:45, però en aquesta casa, a ICAT, el transmetrem en directe amb un especial que començarem mitja hora abans, a les 8. També es podrà seguir en directe per TV3 i pel canal de YouTube de 3CAT.
1: Esports.
2: A 7:15 juga el Barça al Camp Nou, rep el Getafe en el retorn a la Lliga. Ho farà sense Rafinha, però amb Joan García. El Madrid també juga avui al Bernabéu a les 9, davant del Villarreal. En joc a primera divisió, punt d'arribar al descans, a la B 0, Atlètic de Madrid 1, i a segona, també a les portes del descans, Ceuta 0, Sabadell 1. I Marc Márquez guanya la cursa sprint del Gran Premi d'Indonèsia. També amb motor, Albert Arenas es proclama campió del món de Supersport 600 al Mundial de Superbikes.
0: Tarda de dissabte assolellada, plàcida, temperatures un parell de graus més altes que ahir, amb els valors més...
3: Ràdio Arbúcies.
4: L'emissora que escolten les altres emissores.
3: 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 24 graus i una humitat del 40%.

0: estem amb tu des de 1985.
1: Ràdio Arbúcies, la teva emissora local.
0: 107.6 FM.

0: PSOE i PP engeguen la maquinària electoral amb grans actes de precampanya. Pedro Sánchez centra el seu discurs en la crisi de l'habitatge, mentre que Alberto Núñez Feijóo anuncia que si governa farà un canvi serè però contundent. Aquest cap de setmana Esquerra Republicana ha de resoldre qui serà el seu candidat a Madrid, mentre que els comuns continuen convidant a Gabriel Rufián a sumar-se al Front Ampli. Informació recent, la direcció de la CUP aposta per no presentar-se a les eleccions generals del 29 de novembre, però sotmetrà la decisió a la votació de la militància. La votació es farà en línia demà, diumenge, a partir de les 7 del matí, fins dilluns, també a les 7 del matí. Dilluns es faran públics aquests resultats. La Unió Europea critica l'acord de Donald Trump amb Vladimir Putin perquè Rússia proporcioni 300.000 tones de gasoil als mercats nord-americans i al mundial. És un pacte criticat durament per Zelensky i per la Unió Europea, que afirma que ara no és el moment d'aixecar les sancions al dièsel de Rússia perquè proporcionarà a Moscou més ingressos per finançar la guerra contra Ucraïna. Els experts pronostiquen que aquest acord no farà baixar gaire el preu del dièsel. I a Ucraïna, un bombardeig rus contra la ciutat de Zaporíjia causa almenys 17 morts en un edifici residencial. És un capítol més de l'escalada bèl·lica de Moscou contra objectius civils ucraïnesos. L'ONU demana l'alliberament immediat dels milers de detinguts en les manifestacions a Nova Delhi contra el cap de la comissió electoral. Entre les persones arrestades hi ha els líders del Partit de les Paneroles, el moviment juvenil que protesta des de fa mesos a l'Índia per les condicions de l'educació al país asiàtic. Les noies d'entre 16 i 25 anys tenen més ideacions suïcides i fan més intents de suïcidi que els nois de la mateixa edat. Ho indica un estudi del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu. Els experts reclamen que s'incorpori la perspectiva de gènere tant en la recerca com en la pràctica clínica per rebaixar aquestes xifres. Desarticulada a Eivissa, una organització criminal que explotava sexualment joves vingudes des de Veneçuela. La Guàrdia Civil ha alliberat 25 dones obligades a prostituir-se i ha detingut 4 persones relacionades amb els fets. Durant aquest cap de setmana llarg, els allotjaments turístics catalans tenen bons nivells d'ocupació. Van del 75 al 85% als establiments del Pirineu, als hotels de la demarcació de Tarragona i als càmpings, tant de la costa com de l'interior. A les cases rurals del Berguedà, gairebé es fregarà el ple. I Oques Grasses s'acomiada avui amb el darrer concert a l'Estadi Olímpic Lluís Companys després de 3 cites multitudinàries. El concert comença a 8:45 del vespre i ICAT el transmetrà en directe amb un especial des de mitja hora abans. També es podrà seguir per TV3 i pel canal de YouTube de 3CAT.
1: Esports.
2: A 7:15, el Barça rep el Getafe al Camp Nou. Ho farà sense Rafinha. Gabriel Jesús juga avui en l'11 en el seu lloc i també juga Joan Garcia. El Madrid rep el Villarreal al Bernabéu a les 9:00.

0: teva emissora.
1: Tenim a Arbúcies una temperatura de 23 graus i una humitat del 40%.

Octubre Teatre, cicle de teatre d'Arbúcies, presenta una nova temporada. El divendres 9 d'octubre, a les 8 del vespre a Naus Aiats, es presenta Un tal César, de Cascai Teatre. Un viatge hilarant a través del temps combinant música, teatre d'objectes, gest, improvisació i molta comèdia. El dissabte 10 d'octubre, a les 7 de la tarda, també a Naus Aiats, 1938, d'Axis Produccions. El març de 1938, l'aviació italiana, que donava suport als rebels feixistes, va bombardejar Catalunya de manera sistemàtica, i especialment la ciutat de Barcelona. Aquest espectacle vol traslladar l'espectador a l'interior d'un refugi amb l'ajuda de material audiovisual i la història de dos personatges que hi coincideixen. I acabem el cicle el diumenge 11 d'octubre. A 6:15 de la tarda, també a Naus Aiats, Gota, de Txema Muñoz. Sota un sostre de núvols al carrer, un cubell recull l'aigua que no cau del cel. La pluja ha desaparegut i ara només ens queda el record on la ficció i la màgia es capbussen en un degoteig constant d'enganys teatrals. Entrades a la venda a sensecues.cat i a la Gavella. Preu, 10 euros. Organitza Ajuntament d'Arbúcies i col·labora la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya. Octubre Teatre, cicle 2026.

0: La Unió Europea critica l'acord de Donald Trump amb Vladimir Putin perquè Rússia proporcioni 300.000 tones de gasoil als mercats nord-americà i mundial. És un pacte criticat durament per Volodymyr Zelensky, però també per la Unió Europea, que afirma que ara no és el moment d'aixecar les sancions al dièsel de Rússia perquè proporcionarà a Moscou més ingressos per finançar la guerra contra Ucraïna. Els experts pronostiquen que aquest acord no farà baixar gaire el preu del dièsel. A Ucraïna, un bombardeig rus contra la ciutat de Zaporizhia causa 17 persones mortes en un edifici residencial. L'escalada russa contra civils ucraïnesos tensa una altra vegada les relacions entre la Casa Blanca i Volodymyr Zelensky, enfadat per l'acord del dièsel de Washington amb Moscou. PSOE i PP ja han engegat la maquinària electoral amb grans actes de precampanya, amb un Pedro Sánchez que ha centrat avui el seu discurs a la crisi de l'habitatge. Alberto Núñez Feijóo ha anunciat que si governa farà un canvi serè, però contundent. Esquerra Republicana ha de decidir aquest cap de setmana qui serà el seu candidat a les generals del 29 de novembre. Des dels comuns insisteixen a convidar Gabriel Rufián perquè s'afegeixi al front ampli d'esquerres, però els republicans intenten que es mantingui a les seves files. I la direcció de la CUP aposta per no presentar-se a aquestes eleccions generals, però sotmetrà la decisió a la votació de la militància. Una votació que es farà en línia demà a partir de les 7 del matí fins dilluns a les 7 del matí. Dilluns faran públics els resultats. Les noies d'entre 16 i 25 anys tenen més ideacions suïcides i fan més intents de suïcidi que els nois de la mateixa edat. Ho indica un estudi del Parc Sanitari Sant Joan de Déu. Els experts reclamen que s'incorpori la perspectiva de gènere tant a la recerca com en la pràctica clínica per rebaixar aquestes xifres. Desarticulada a Eivissa una organització criminal que explotava sexualment joves vingudes des de Veneçuela. La Guàrdia Civil ha alliberat 25 dones obligades a prostituir-se i ha detingut 4 persones relacionades amb els fets. Poques gràcies. S'acomiada avui amb l'últim concert a l'Estadi Olímpic Lluís Companys a Montjuïc, a Barcelona, després de les 3 cites multitudinàries que ja han viscut aquesta setmana. El concert comença a 8:45, però a ICAT, que el transmetrem en directe, amb un especial des de mitja hora abans, començarà la programació a les 8. Concert que també es podrà seguir en directe per TV3 i pel canal de YouTube de 3CAT.
1: Esports.
2: A punt d'arribar a la mitja hora al Camp Nou, Barça 1, Getafe 0. Ha marcat Gordon al minut 2. També juga avui al Madrid, al Bernabéu, a les 9, davant del Villarreal. Ja disputats a primera divisió, l'Alavés 1, Atlètic de Madrid 2, i a segona gran victòria del Sabadell al camp del Ceuta per 1-2. I Marc Márquez guanya la cursa sprint del Gran Premi d'Indonèsia. També en motor, Robert Arenas s'ha proclamat campió del món de Superesport 600 al Mundial de Superbikes.
0: Temps estable i cel clar aquest vespre i nit, acompanyat encara d'un ambient fresc durant les hores nocturnes. Demà ens portarà un cel mig ennuvolat, menys hores de sol i temperatures molt semblants a les d'avui.
3: Ràdio Arbúcies 107.6 FM.
1: La banda sonora del teu dia.
4: Tenim a Arbúcies una temperatura de 17 graus i una humitat del 66%.

0: Donald Trump, enfadat, demana a Volodymyr Zelensky que plegui després que el president ucraïnès hagi criticat durament l'acord de Washington per comprar dièsel rus. El president nord-americà prohibeix a Ucraïna atacar les refineries russes per evitar així, segons diu, un problema mundial. La Unió Europea critica l'acord de Donald Trump amb Vladimir Putin perquè Rússia proporcioni 100.000 tones de gasoil als mercats nord-americà i mundial. És un pacte criticat durament per Zelensky i per la Unió Europea, que afirma que ara no és el moment d'aixecar les sancions al dièsel de Rússia perquè això proporcionarà a Moscou més ingressos per finançar la guerra contra Ucraïna. Els experts pronostiquen que aquest acord no farà baixar gaire el preu del dièsel. PSOE i PP engeguen la maquinària electoral amb grans actes de precampanya. Pedro Sánchez centra el seu discurs en la crisi de l'habitatge, mentre que Alberto Núñez Feijóo anuncia que si governa farà un canvi serè però contundent. Aquest cap de setmana Esquerra Republicana ha de resoldre qui serà el seu candidat a Madrid, mentre els comuns continuen convidant a Gabriel Rufián a sumar-se al Front Ampli. I Esquerra Republicana vol decidir aquest cap de setmana qui serà el seu candidat a les generals del 29 de novembre. Des dels comuns insisteixen, com dèiem, a convidar Gabriel Rufián perquè s'afegeixi a Front Ampli d'Esquerres, però els republicans intenten que es mantingui a les seves files. I la direcció de la CUP aposta per no presentar-se a les eleccions generals, però sotmetrà la decisió a la votació de la militància. La votació es farà en línia demà, diumenge, a partir de les 7 del matí fins dilluns a les 7 del matí. Dilluns es faran públics els resultats. Les noies d'entre 16 i 25 anys tenen més ideacions suïcides i fan més intents de suïcidi que els nois de la mateixa edat. Ho indica un estudi del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu. Els experts reclamen que s'incorpori la perspectiva de gènere tant en la recerca com en la pràctica clínica per rebaixar aquestes xifres. I Oques Grasses s'acomiada avui amb el darrer concert a l'Estadi Olímpic Lluís Companys després de 3 cites multitudinàries. El concert començarà a 8:45 del vespre i ICAT ja està transmetent en directe un especial des de mitja hora abans. Ara, pràcticament, d'aquí mitja hora començarà. També es podrà seguir per TV3 i pel canal de YouTube de 3CAT.
1: Esports.
2: En joc, al minut 21, ja de la segona part, entre el Barça i el Getafe al Camp Nou. Guanya el Barça per 2-0, amb gols de Gordon i de Gabriel Jesús. Podeu seguir el partit a la TDT de Catalunya Ràdio. També juga avui el Madrid, que rep el Villarreal a les 9 al Santiago Bernabéu i en directe pel Tot Gira de Catalunya Ràdio. Ja disputats avui a primera, a la vez 1 Atlètic de Madrid 2, a segona divisió Ceuta 1 Sabadell 2 i victòria de Marc Márquez a la cursa sprint del Gran Premi d'Indonèsia.
0: Temps estable i cel clar aquest vespre i nit, acompanyat d'un ambient fresc durant les hores nocturnes. Diumenge ens portarà un cel mig ennuvolat, menys hores de sol i una temperatura molt semblant a la d'avui.
1: Les cançons de la teva vida les escoltes aquí.
3: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
4: Tenim a Arbúcies una temperatura de 15 graus i una humitat del 71%.
5: Continguts en xarxa. Perifèries. Fidels a la cita, aquí ens trobem un dia més a l'espai de les perifèries, un espai obert i on hi cabem totes i tots aquells que tenim ganes de compartir una estona de bona música. L'aforament és il·limitat. Podeu convidar a qui vulgueu. Els que sempre hi som, l'Aleix Alari i qui us parla, Eva Lluch, us donem la benvinguda a les perifèries d'avui. Unes perifèries amb olor a tardor, amb gust a octubre i on sempre hi podreu trobar l'amor. Com ella, la noruega Mari Ulven, alter ego de Gellin Red, que el 2018 descrivia amb aquest so indie pop una història d'amor de tardor. I així es diu el tema, We Fell in Love in October.

Un altre tipus d'amor? Sí? Amor? Avui, com a mínim, qüestionable. Era una altra època, evidentment, quan Michael Jackson i Paul McCartney es disputaven l'amor d'una noia a través de la música.

0: va ser una de les tres cançons en què van col·laborar un Michael Jackson que eclosionava com a rei del pop i un Paul McCartney sempre atent i amb ganes de mantenir-se en primera línia. Així va néixer l'any 1983 aquesta composició de Michael Jackson, inclosa al disc més venut de la història, Thriller, que avui hem trobat tot passejant per les...
1: Perifèries.
0: Un diàleg mític entre dues icones de dues generacions diferents que van decidir compartir tres temes aquell any. Els altres dos, Say, Say, Say i The Man, formen part del disc Pipes of Peace d'Alex Beatle. Hem sentit The Girl Is Mine i espero francament que la noia fos prou llista per no quedar-se amb cap dels dos, per molt Michael Jackson i Paul McCartney que fossin. Bon any, el 1967, entre d'altres coses, perquè es va publicar aquesta cançó, un dels èxits indiscutibles de Van Morrison, que reviuria el 91 gràcies a la banda sonora de la pel·lícula Sleep.

0: Dormint amb el seu enemic, amb Julia Roberts, però també nascut el 4 de juliol o el noi ideal. El cinema ha trobat un filo en aquest tema inoblidable, Brown Eyed Girl, el lleó de Belfast, que avui ha visitat les perifèries.
1: La bona música sona des de les perifèries.

Ja sabeu com ens agrada convidar les perifèries a les veus joves que s'obren pas amb força en el panorama musical actual. És el cas de la britànica Holly Humberstone amb un flamant segon disc, Cruel World, que dona tot una altra dimensió a la seva figura. Quedeu-vos amb el seu nom, Holly Humberstone. Va començar el seu recorregut fa 6 anys, donant-se a conèixer com a talonera de Girl in Red, precisament, Olivia Rodrigo o Taylor Swift. Aquest era el nivell des del principi. Des del seu segon disc, publicat ara fa mig any, posa paraules i música a les seves vivències reals. En aquest cas concret, a la solitud que sent durant el dol per una ruptura emocional i el soroll que l'acompanya. El tema que acabem d'escoltar avui es diu White Noise.

Si teniu l'oportunitat de sentir Sole Jiménez en directe, no la deixeu escapar. Tot va començar amb el trio que formava amb el seu germà, Juan Luis, i amb Nacho Maño, Presuntos Implicados, que ens van fer embadalir als 90 amb el seu pop melòdic i elegant, i la veu avallotada de Sole Jiménez, i amb cançons com aquesta, Llovió.

Inconfusible dels britànics Matt Bianco, recuperats des dels 80 entrant per la porta del davant i no colant-se per la del darrere amb aquest Sneaking Out the Back Door. Aquest acordió no enganya. Des de les perifèries viatgem a París.

dels clàssics de la chanson francesa, original del 1951, escrit especialment per a la banda sonora de la pel·lícula del mateix títol. De seguida, Edith Piaf o Yves Montand la van convertir en un clàssic dels seus repertoris. Però la cançó ha passat per moltíssimes veus de tot tipus. La versió que hem trobat avui passejant per les perifèries la publicaven el duet Pomplemousse el 2019. Mantenint l'essència melòdica del clàssic, els californians li aporten un toc fresc d'indie pop i jazz gràcies al característic solo d'harmònica de Rose Garren. Sous les ciels de Paris, els clàssics que són eterns. A les perifèries ens resulta senzill viatjar del present al passat, a través de la música, evidentment. Ara fa exactament 44 anys, una jove cantant i ballarina de Michigan publicava el seu primer single.

0: obrir-se camí en la indústria musical a Nova York. Després d'aconseguir que un DJ la punxés a una discoteca de moda, una cançó que no va entrar al Hot 100, però va sonar amb força a les pistes de ball i Holiday, el salt qualitatiu de la que ben aviat acabaria sent, lançava així fa 44 anys, amb el tema que avui l'Aleix ens ha punxat a les perifèries Everybody.
1: Viu la música des de les perifèries.
0: Viu la música o els musicals. Coneixeu el musical Hamilton? Doncs això que ja sona és un dels temes de Hamilton. Gaudim-lo i us explico. You'll be back.

Què? Què us ha semblat? Com ja us he comentat algun cop, jo sóc molt de musicals, però és que el gènere és amplíssim i n'hi ha per a tots els gustos. Avui a les perifèries n'ha arribat un de modern. Es va estrenar el 17 de febrer de 2015 a l'Off-Broadway de Nova York amb les entrades exaurides. Mig any després, només, ja estava a Broadway. I entre els reconeixements, 11 premis a l'edició 2016 dels Tony, incloent-hi el guardó al millor musical i també el Premi Pulitzer de Teatre el mateix any. Un gran èxit per al seu autor, una bèstia del teatre musical, Lin-Manuel Miranda, compositor de la música, autor del llibret i protagonista principal. Una obra basada en la biografia d'Alexander Hamilton, un dels pares fundadors dels Estats Units, publicada el 2004, i amb una música excepcional que se serveix del hip-hop, el rhythm and blues, el pop, el soul. You'll be back. Un tema interpretat per l'estrambòtic personatge del rei britànic Jordi III i que esperem que us hagi fet gaudir d'aquest moment de teatre musical a les perifèries. Acaba de publicar disc, ara és simplement Miley. Ha deixat enrere el cognom, però mai la seva força, del seu flamant nou disc.

És el desè àlbum d'estudi que publica. 20 anys després de convertir-se en Hannah Montana, Miley Cyrus, Miley, que sempre ha trepitjat fort, i torna amb Vesper Suites, el disc que avui ha arribat a les perifèries a través d'aquesta cançó, Let's Get Married. Perifèries. Una estona de melancolia, que també és benvinguda a les perifèries. Amb la cançó que donava títol al disc que els Pets publicaven l'any 2004, rememorem l'estiu des de la tardor amb el grup de Constantí que ens porta a través de la música a l'agost.

0: sé jo si el mes d'agost està sobrevalorat, però des de la perspectiva de la tardor genera enyorança. Els Pets en actiu des de fa més de 4 dècades amb aquesta cançó que ja té més de 20 anys. Agost. I ara arriba el moment de...
1: La versió original a Perifèries.

altre cas en què la versió sona molt més que l'original. Si pensem en Red Red Wine, pensem en Reggae i en UB40. Però quan el grup de Birmingham va gravar la cançó i la va portar al número 1 del Hot 100, el tema tenia més de 20 anys. L'havia escrit i interpretat en un estil que no tenia res a veure amb la versió que triomfaria a finals dels 80, el músic novaiorquès Neil Diamond. Així que la que ha arribat fins a nosaltres avui a les perifèries és la versió original del 1967. Ho veieu com és un bon any? De Red Red Wine. Posem una marxa més al programa d'avui. Fa gairebé 40 anys que sonava aquest tema per primer cop. Els britànics de Cure publicaven el disc Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, i aquesta cançó es convertia en el primer èxit de la banda de Robert Smith als Estats Units. Energia i potència a les perifèries per sentir-nos com el cel. Just Like Heaven. Just Like Heaven.

El punt d'energia del programa d'avui amb els The Cure, Just Like Heaven. Però ara baixem una mica les revolucions de la guitarra. Segurament coneixeu la cançó i probablement sou capaços de cantar-la, almenys la tornada, però... I si us pregunto de qui és? Us confesso que jo tampoc hagués pogut respondre. És d'un grup de Texas, es diuen Sixpence Gnome the Richer o Sixpence, i aquest és el seu èxit més rellevant.

0: Me, l'èxit de Sixpence que sonava en els metres finals de les perifèries d'avui.
1: Perifèries.
0: I ara sí, posem fi al viatge musical d'avui per les perifèries, recordant-vos que podeu tornar a escoltar aquest i tots els programes a btv.cat. El duet que formem l'Aleix Alari i una servidora Eva Lluch s'acomiada avui de vosaltres amb un altre duet, el que formaven Daryl Hall i John Oates. Amb aquest tema, Man Eater triomfaven el 1982, arribant al número 1 del Billboard. Gràcies per ser-hi un dia més i fins aviat.

Octubre Teatre, cicle de teatre d'Arbúcies, presenta una nova temporada. El divendres 9 d'octubre, a les 8 del vespre a Naus Aiats, es presenta Un tal César, de Cascai Teatre. Un viatge hilarant a través del temps combinant música, teatre d'objectes, gest, improvisació i molta comèdia. El dissabte 10 d'octubre, a les 7 de la tarda, també a Naus Aiats, 1938, d'Axis Produccions. El març de 1938, l'aviació italiana, que donava suport als rebels feixistes, va bombardejar Catalunya de manera sistemàtica i especialment la ciutat de Barcelona. Aquest espectacle vol traslladar l'espectador a l'interior d'un refugi amb l'ajuda de material audiovisual i la història de dos personatges que hi coincideixen. I acabem el cicle el diumenge 11 d'octubre, a 6:15 de la tarda, Gota

de Txema Muñoz. Sota un sostre de núvols al carrer, un cubell recull l'aigua que no cau del cel. La pluja ha desaparegut i ara només ens queda el record on la ficció i la màgia es capbussen en un degoteig constant d'enganys teatrals. Entrades a la venda a sensecues.cat i a la Gavella. Preu 10 euros. Organitza Ajuntament d'Arbúcies i col·labora la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya. Octubre Teatre, cicle 2026.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 12 graus i una humitat del 80%.

Show me what we found to come.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 11 graus i una humitat del 84%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 11 graus i una humitat del 81%.